0: vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
1: Ser Catalunya-Barcelona.
2: Formats a la Masia. A una banda, Messi.
3: Nunca me quise comparar con el Diego, ni muchísimo menos, y nunca lo voy a hacer.
2: A l'altra, Lamin.
4: La verdad, es el partit més important que voy a jugar.
2: I molts jugadors de casa.
5: Cucurella, Cubarsí, Olmo, Eric i Joan Garcia.
2: La final d'aquest Mundial té molt de nosaltres i la pots viure sense el cor dividit. Aquest diumenge, escolta l'Espanya-Argentina en una edició especial del Què t'hi jugues. Amb Siki Rodríguez, la narració en català de Lluís Plaquer i l'equip habitual de comentaristes del programa esportiu de referència a la ràdio. Segueix-lo a les freqüències de SER Catalunya i a l'app de la cadena SER. La final del Mundial i el Què t'hi jugues faran història. A l'estiu ens agrada tenir-ho tot obert. Les finestres, les portes i, evidentment, el balcó. Cada tarda et convidem a sortir al balcó d'estiu amb Laura Polo Delfó.
6: Aire fresc per unes vacances plenes d'entreteniment, reportatges, entrevistes i històries que recordarem tot l'any.
2: Cada tarda, a partir de les 7, al balcó d'estiu, a la cadena SER i SER Catalunya. Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.

0: Atenció, si us plau. És a punt de sortir el tren de la història. Para totes les estacions.
1: El 26 d'agost de 1975, aturat enmig del pont de les Cascades Victòria, suspès sobre el riu Zambezi, un tren va ser el punt de trobada de dues delegacions oposades. Un venia de Zàmbia, l'altre de Rhodèsia, un estat africà governat per una minoria blanca, no reconegut internacionalment i hereu directe del colonialisme britànic. A dins del vagó central, en un espai tan estret com carregat de simbolisme, s'hi asseien dos bàndols irreconciliables. D'un costat, el primer ministre Ian Smith i la seva delegació blanca. De l'altre, els líders negres del moviment nacionalista encapçalats pel bisbe Abel Muzorewa. Cap dels dos volia cedir terreny, literalment. Per això es van trobar just al centre del pont, amb la mediació de Sud-àfrica i Zàmbia, per mirar de posar fi a la guerra civil que enfrontava les guerrilles negres contra el govern racista blanc. Però no hi va haver acord. El tren del diàleg no va sortir mai d'aquell pont i la confrontació es va allargar fins al 1979, quan aquella Rhodèsia blanca i excloent desapareixeria del mapa. Al seu lloc naixeria una nova nació, Zimbàbue. Així, seguint per aquestes vies que ens porten pel temps, comencem el viatge d'avui del tren de la història.

0: fins a Zimbàbue per conèixer una d'aquestes històries de trens que tant ens agraden. I com que ara es commemora el 90 aniversari de la Guerra Civil, volem recuperar una entrevista amb l'historiador francès Xavier Hernández, que ha escrit una guia sobre la Guerra Civil a Barcelona. Però no sobre la història, sinó sobre els elements que encara en formen part. I d'això en parlarem tot seguit, en un programa en què també sonarà una cançó que segur que més d'un li sona. Es diu Sarri Sarri. És aquella que potser l'heu vist en memes i a internet, de gent donant-se cops i saltant i ballant. Doncs és, vaja, l'excusa perfecta per conversar amb l'historiador Carles Vinyes, que ha escrit un llibre que es diu Rapats, sobre l'origen del moviment Skinhead a Catalunya. De tot això en parlem tot seguit. O sigui que va, vinga, aneu pujant, paquets amunt, sí? Ja esteu tots asseguts? Doncs va, sortim de l'estació.
1: Tota la història en un

0: Segur que molts dels que ens escolteu i que, per exemple, feu servir el transport públic per anar a treballar cada dia, podríeu fer el recorregut amb els ulls clucs. De fet, encara que anem amb els ulls oberts, ni ens n'adonem de per on passem, perquè fem el camí d'esma, sobretot si és del matí, que veus la gent que va tirant pum, pum, pum, i gairebé ni t'hi fixes com has arribat on vas. I com que solem passar sempre pels mateixos llocs, els deixem de veure. Bàsicament perquè circulem encaboriats amb els nostres pensaments, o a vegades ni això, només cal fixar-s'hi al voltant, molta gent amb el nas enganxat a la pantalla del mòbil sense adonar-se del que hi ha al voltant. Fixeu-vos com de diferent és, en canvi, quan fem de turista nosaltres, quan viatgem, quan anem a un altre lloc, que després ens fixem en tot, vedem a tots els racons i tot ens crida l'atenció. Doncs bé, avui us volem presentar una guia que us farà veure Barcelona amb uns altres ulls i, de passada, prendre consciència de com la seva història, que és la nostra, la de tots, és molt present als seus carrers i a les places, perquè s'acaba de publicar la guia de Barcelona de la República i la Guerra Civil, gràcies a la feina que han fet David Iñiguez Gràcia, Rafael Suspedra Roca, Isabel Boch Cullell i qui ens acompanya avui al Tren de la Història, l'historiador Francesc Xavier Hernández Cardona. Professor Hernández Cardona, benvingut, moltes gràcies.
1: Molt bon dia.
0: Ell és catedràtic de Didàctica de les Ciències Socials de la Universitat de Barcelona i la persona que ha estat coordinant aquest volum que ha publicat la Rafael Dalmau, editor, és el segon de la col·lecció Didàctica i Patrimoni. El primer estava dedicat a la Batalla de l'Ebre, aquest a la ciutat de Barcelona, que... professor Hernández Cardona, li haig de confessar que quan l'editorial ens va fer arribar el llibre, m'ho vaig mirar, i jo que primer fas una ullada així general, dic, ostres, sí que hi ha teca. Fins que arribo a la introducció i llegeixo una frase signada per vostè, que diu, aquesta guia justeja. Ah. I aquí em va caure el llibre, dic, a veure, dic això, i després ja ho entenc. Aquesta guia justeja?
1: Justeja, efectivament, perquè pensi que el període de la República, comprenent també la Guerra Civil, que forma part doncs, de la història de la República, és un període excepcional. És un parèntesi entre el que seria l'herència de la primera restauració borbònica i l'herència o la conseqüència de la segona restauració borbònica. Per tant, són molts pocs anys, del 31 al 39, però van ser prou significatius en tots els sentits, culturals, en fi, artístics, arquitectònics, com per deixar una petjada inesborrable en l'imaginari de la gent.
0: De fet, aquesta frase que comença, que és molt impactant i que està molt hàbilment posada al principi de la introducció del llibre perquè un comenci a llegir. De fet, el professor Hernández Cardona continua dient: Barcelona és una ciutat que ha construït el seu futur ocultant el passat. I, de fet, una de les coses que també es veu amb la guia és que has d'anar bastant amb els ulls oberts per veure segons quins àmbits patrimonials d'aquesta època, no?
1: Correcte. Això no és una exageració. Nosaltres, els catalans, diguem, Catalunya és un país vençut. Els països vençuts no tenen història, i menys una història molt vinculada amb un esdeveniment militar com és el de la Guerra Civil. Per tant, aquest passat ha estat oblidat, o ha estat poc potenciat, o ha estat expressament menys tingut, però també, diguem, que les autoritats que haguessin pogut tenir, municipals, autonòmiques, etc., que haguessin pogut tenir una beligerància més gran al respecte, no l'han tingut. És a dir, part del patrimoni ha desaparegut, altre està en vies de desaparició, altre està maltractat, en fi, no tenim cap museu del període, per exemple, i tenim molt dèficit en aquest aspecte.
0: De fet, em ve el cap ara, i salto a nivell cronològic i tot plegat, però quan hi ha una fitxa, que ara explicarem també com està pensat el llibre, que em sembla molt interessant i molt útil, del Monument de les Brigades Internacionals.
1: Ah, sí, interessant.
0: Que diu, és que no recordo com s'ho fa anar, però ve a dir que és un exemple claríssim de fem un gest, però que en realitat és com que quedi amagat, no?
1: Sí,
0: què passa amb el Monument de les Brigades Internacionals?
1: Si tu vols fer, o et vols emplenar la boca de que fas un monument a les Brigades Internacionals, ho pots fer, diguem, no? Però després no el col·loquis enmig d'una illa on no s'hi pot arribar vorejada de cotxes en un lloc, diguem-ne, a l'extra... No a l'extra radi, però sí en un lloc no cèntric de la ciutat, que és on està la sortida, doncs, del túnel de la Rovira. No pots anar, que si vols passar a la illa on està la peça, t'has de jugar a la vida, perquè no hi ha ni pas cebre, diguem, no? I no entro ja en un judici de valor sobre si la peça t'agrada o no m'agrada, això és un altre tema, Però, clar, és un monument.

0: Doncs això varia molt, i que tu veus un Londres, veus un Washington, que són llocs, gairebé són ells mateixos centres de memòria d'un país, que pots fer tota la història contemporània de monument a monument, i aquí, evidentment, això és impossible.
1: Aquí no és el cas de Washington, diguem, que on realment doncs, la successió de monuments és bastant espectacular. És un país, com hem dit abans, que viu en contra de la seva història, és a dir, el sistema polític generat per pel sistema del 78 exigeix també fer, en tant en quant que bona part del sistema anterior es manté ben viu, com es pot veure, doncs això exigeix fer entrar en una situació d'ingravidesa històrica, no? I per tant els temes que no toca, millor no tocar-los. Diem que sí que els toquem, però en realitat no, és a dir, no veus monuments invisibles, no hi ha museus, no hi ha documentals, no hi ha pel·lícula, no tens material per explicar de manera didàctica i entenedora el que ha sigut una part fonamental de la història del país.
0: I és clar, i algú que es dedica precisament a ensenyar didàctica de les ciències socials, això
1: ja no et dic amb el tema de l'ensenyament, és a dir, l'ensenyament, la història, tant a primària com a secundària, està fulminada, l'han aniquilat amb els darrers anys, eh? És a dir, podria ensenyar les proves que faig amb els meus estudiants de quart de magisteri, i en fi, és esgarrifós, eh? És la ignorància de la geografia i la història del país.
0: Clar, i això després té conseqüències, evidentment, perquè si no ho coneixes, no ho pots transmetre, primer no ho valores i després no ho pots transmetre als que venen després.
1: Correcte.
0: Perquè per tu ja no és important, no?
1: Correcte.
0: I precisament em sembla que aquesta guia és molt... Jo pensava, ostres, per professors d'institut, per exemple, que vulguin ensenyar història a peu de carrer, és molt útil, perquè de fet aquesta guia està pensada d'una manera molt pràctica. Està organitzada per zones, no? I cada zona heu seleccionat una sèrie de punts.
1: Nosaltres amb això tenim militància, ja vam començar fa uns molts anys amb el passat i present de Barcelona, a finals del segle passat, de fer una guia doncs, de tots els monuments, llocs interessants, però realment aquí ens estem centrant en el període de doncs, República i Guerra Civil, sobretot l'any passat o l'anterior vam fer la guia didàctica de la Batalla de l'Ebre, que ha tingut força èxit. Aquest any hem fet aquesta guia de la Barcelona de la República i la Guerra Civil i estem preparant també la guia dels camps d'aviació que sortirà el següent any, dels camps de la Gloriosa de l'aviació republicana, de fet. Per tant, sí, aquí és una experiència pràctica on es proposen una sèrie d'itineraris, segons el volum doncs, n'hi ha més o menys, però de l'ordre de 10-12 itineraris, i cadascun dels itineraris compta amb una introducció, on s'explica els trets principals, i després amb una sèrie de fitxes. I amb aquestes fitxes, que ocupen una pàgina, i a la pàgina del costat doncs, tenen una il·lustració fotogràfica, estan dedicades a un lloc. Els llocs, quins són? Doncs, són llocs, en alguns casos són edificis, amb altres són exposicions, amb altres són llocs on van passar coses i més o menys es conserven tal qual, i altres són llocs on van passar coses però que ja no queda res, diguem, no? És a dir, hem fet una mica de tot, perquè hi ha coses que deixen evidència, però clar, les restes d'un bombardeig... llocs com a Sant Felip Neri sí que deixen evidència, però molt a la vora d'aquí el del carrer Balmes, que va tenir doncs, 500 morts, el bombardeig del 38, el del camió de Trilita, doncs no veus cap element, cap evidència que pugui permetre parlar d'això.
0: Clar, i després aniríem això, aquests monuments que dèiem invisibles, com aquest de la Gran Via davant del Colosseu, que també és Colosseu, que és un d'aquests casos també de bombardeig, que és clar, per veure'l també has de saber que hi és i anar-lo, que sí. L'has d'anar...
1: Hi ha diferents fases, eh? Ara jo no entro en una... no voldria entrar en un judici de valor sobre el tipus de monuments que es fan, diguem, però que no són exactament el mateix tipus de monuments de memòria que es fan o que puguis trobar, per exemple, doncs, a Washington, que seria dels llocs doncs, més emblemàtics. Tens el monument de Corea, monuments del Vietnam, etcètera. En aquest cas, amb el cas del Coliseum, lo difícil és veure'l, és a dir, si estàs a l'altra vora via, tu no el veus. Però encara que el vegis... no interpretes que allò pugui estar dedicat als bombardejos, i encara que vagis al peu del monument, et costa molt veure la llegenda de que allò està dedicat a, en fi, la gent que va morir als bombardejos del 38.
0: I que amb l'explicació sola no s'entén.
1: No s'entén, perquè a més és també un cant a tots els bombardejos del món i tal.
0: Que és aquesta cosa, un punt de vegades de la gestió pública barcelonina, no? A vegades de fer aquestes extrapolacions cap en fora sense posar en valor la història local, com si se n'avergonyís d'alguna manera.
1: La història local i la història nacional és un perill pel sistema, i per tant el millor que fan és obviar-la. No solament, podríem tenir altres detalls, no? Per exemple, doncs l'exposició que acaben d'inaugurar al Museu Nacional d'Arqueologia sobre el món romà,

0: Escolta, tu has de tenir molt clar l'esforç que es va fer després de la guerra en Duran, espera,
1: Duran i Sant Pere,
0: va fer una obra titànica, que li dediquem una fitxa, una obra titànica salvant tota la documentació de la Corona d'Aragó. Va romandre aquí, va aguantar un consell de guerra i va aconseguir, doncs, posar en solfa tota l'herència romana. Va excavar la plaça del rei, va recuperar tota la muralla i no se'n fa ni una menció amb aquesta persona, que gairebé tot el que coneixem de Roma ho sabem, doncs, gràcies a ell. És a dir, no solament s'obliden els fets, també les persones queden oblidades.
1: Clar, estem parlant de república i guerra civil, per tant, això engloba des de la proclamació, entenc, de la república, sí, el 14, de fet, un dels punts és la plaça de Sant Jaume, que aquest s'hi ha d'anar-hi sí o sí, no? I a partir d'aquí va derivant, però esclar, m'imagino que els llocs de memòria o els espais són diferents si estem parlant entre el 31 i el 36 que a partir del 36, no? Vull dir que sí, són, no tots són elements bèl·lics, per exemple.
0: No, hi ha elements civils, elements... i també, en alguns casos, doncs, hi ha més enllà del 39, no? Pues, per exemple, el camp de la Bota, també el toquem i també el posem, perquè la repressió que va seguir a la Guerra Civil és una conseqüència, doncs, directa. Toquem, diguem, llocs emblemàtics a nivell artístic, arquitectònic, el dúplex, del dúplex d'Encert se n'ha de parlar, de la Mútua Escolar Blanquerna se n'ha de parlar. En aquells moments, doncs, Barcelona i Catalunya van sorprendre el món, vam tenir capacitat, doncs, per generar no solament una arquitectura de qualitat, sinó una arquitectura de qualitat que... a dins allotjava una escola extraordinària. Recordem que l'any 38, per primera vegada en tota la nostra història, es va aconseguir l'escolarització total de la població infantil a Barcelona, sota les bombes. Amb una qualitat que ja m'agradaria a mi ara recuperar els programes pedagògics de l'any 38, comparats amb el que tenim en aquests moments. Per tant, tenim monuments, tenim exposicions, doncs, afortunadament, doncs, el MNAC, doncs, ha dedicat un espai a lo que seria a l'art i l'expressió durant, doncs, de la Guerra Civil. Tenim llocs on singulars, com pugui ser, doncs, la façana de Sant Felip Neri, tenim llocs on van passar coses, òbviament, des del Palau de la Generalitat o el Palau de l'Ajuntament o el Foment de Treball, etc. És a dir, que tenim un ventall del que deia abans, llocs, exposicions, espais singulars, llocs on van haver combats, també diem, no tot aquí justeja, perquè no és que ens agradi el tema dels combats, però clar, la batalla de Barcelona del 19 de juliol és una de les batalles emblemàtiques que van ser decisives per la derrota del feixisme a Catalunya i al conjunt de l'Estat, i que, en fi, en Guarner, el cervell militar, que tampoc està reconegut, el cervell militar, doncs, que va aconseguir, doncs, aquesta victòria, i després l'organització de l'Exèrcit Popular Català i de les diferents línies defensives, doncs, en fi, se li havia de fer un reconeixement.
1: De fet, aquest projecte, tal com dèiem, aquest volum, República i Guerra Civil, porta per subtítol Didàctica i Patrimoni, perquè de fet això és el vostre negociat, és el, sí, és el negociat del, sí, del dit patri, no?
0: Didàctica del patrimoni, més que negoci, negociat, efectivament.
1: Negociat.
0: Nosaltres treballem en tot el que és fer comprensible, i per tant fer entenedor tot el que és història i arqueologia, també geografia i altres ciències socials, però bàsicament tot el que sigui fer comprensible història i arqueologia és el nostre negociat. I això com ho fem? Doncs ho fem intervenint en publicacions d'aquest tipus, amb publicacions didàctiques dedicades directament a l'escola, amb exposicions, amb intervencions museogràfiques. La darrera que hem fet és vinculada a la Guerra Civil, doncs és el refugi antiaeri de Santa Coloma de Gramenet, que també li dediquem, fitxa. També hem fet a l'Hospital del Molar a baix, al Priorat, i en fi, llibres, publicacions, projectes d'investigació sobre el període aquest i altres, sobretot els períodes d'història.
1: La fer didàctica del patrimoni vol dir que heu de tenir l'habilitat de poder convertir el coneixement històric i la recerca històrica en una informació que arribi a la ciutadania en funció del nivell que tingui, no? Vull dir, poden ser escolars, però també poden ser adults, no?
0: Sí, que sigui comprensible. Clar. Efectivament, les persones totes aprenem de la mateixa manera. No és diferent de com aprèn un nen de 6-7 anys a com aprèn un adult de 60-70, depèn dels preconceptes que tinguis abans i com els sàpigues relacionar amb altres preconceptes. Per tant, nosaltres partim d'un ventall. Quan intentem fer comprensible un edifici, una excavació, un fet històric, apuntem, òbviament, a tot el ventall i utilitzem recursos molt diversos. Molts dels que utilitzem són, sobretot, de tipus iconogràfic. No és el cas d'aquesta guia, que és una guia on hi ha fotografies, però no és una guia iconogràfica, però en altres casos sí que utilitzem iconografia, en fi, utilitzant totes les tecnologies modernes.
1: De totes maneres, una de les coses que em sembla interessant del llibre és que aquestes fitxes que tenen una pàgina, és a dir, està organitzada per àrees de Barcelona, i tu pots anar fent un recorregut a partir dels punts que es proposa a la guia, i a cada punt hi ha una explicació d'una pàgina, però després també hi ha com complements. A vegades hi ha un codi QR que et remet a un audiovisual, o llegir... Home, evidentment, quan es parla del refugi, de la plaça del Diamant, diu, home, si no la plaça del Diamant, t'has de llegir la plaça del Diamant de Mercè Rodoreda i de passar de veure la pel·lícula i fins i tot escoltar la cançó, la banda sonora, no?
0: Correcte, sí, sí. És a dir, cada lloc, dins del que cap, hi ha alguns enllaços, algunes guinyades perquè la gent doncs pugui complementar. És a dir, amb el que deies, ho toquem tot, perquè ara que deies això, doncs també toquem des de la plaça del Diamant hasta la singularíssima estada del Himmler a Barcelona, que va durar un dia i se n'ha fet un gran ressò, que no va ser per tant, però que sí que va ser interessant, perquè una de les coses que li va interessar, quan estava allà a mig sopar o al final del sopar que li dedicava l'Ajuntament de Barcelona a la una de la nit, se li va acudir, que li van explicar que els rojos tenien unes cel·les que amb art modern i contemporani torturaven a la gent. Això li va interessar molt i els va fer acompanyar a la una de la nit a la Txeca de Vallmajor per veure-ho i fer-se fotografiar directament.
1: Perquè estaven decorades, estaven pintades amb...
0: Sí, ell, bueno, hi ha aquestes cel·les que també el Manac va fer una exposició, sí. no fa pas massa, havien les cel·les, Lauren Beach, l'home pertorbat que les va dissenyar, on els bancs estaven inclinats, havien tot de totxos perquè no poguessis caminar, et posaven sorolls, llums, etcètera, etcètera, i uns quadres, diguem, moderns, perquè la gent pensaven que això, diguem, feien fullir a la gent, diguem, no? I, doncs, per això, també ho toquem, és a dir, no solament toquem tot, tot i tots els aspectes i tota la repressió, en fi, bàsicament, la repressió aquí només va ser d'una banda, però els casos, diguem, de les txeques, doncs també els toquem.
1: Sí, sí, no, evidentment, a més, també una de les coses que es diu, no? Que és, a part que s'ha d'explicar tot.
0: S'ha d'explicar tot.
1: I és el que és, vull dir, tampoc no...
0: Correcte.
1: La història és la que s'ha d'explicar i l'hem d'acceptar, i en tot cas, si de cas mira d'aprendre'n per no tornar-los a entrebancar allà mateix. Aquesta seria la idea, així com molt, molt ingènua, si es vol. De fet, ara que parlava de Himmler, una de les coses que m'ha cridat l'atenció i que jo sincerament no coneixia, és que l'hotel que ara se n'hi diu la Casa Fuster, que és un dels més reconeguts, sí, també surt a la guia.
0: També surt a la guia.
1: Perquè
0: sí,
1: era,
0: sí,
1: el consolat general d'Alemanya.
0: Va ser, després de... Primer va ocupar al costat, havien unes dependències de l'aviació republicana, però després de la guerra, mentre Alemanya estava en auge, van començar a construir o a planificar un gran consolat a la plaça Catalunya. I mentre van ocupar els espais, doncs, de la casa Fuster. És a dir, que va ser un lloc... Sí, hi ha llocs aquests on hi ha els consolats, també és un tema interessant, on hi ha el consolat de la Unió Soviètica, el consolat britànic... etcètera. Són llocs interessants, també.
1: O
0: tu passes per allà i no hi ha res, ara, això no t'ho explicaran.
1: Evident, és que precisament, com que hi passo tot sovint, dic, aquest edifici jo el veig cada dia, gairebé, i evidentment, no hi ha res i no crec que tinguin massa interès a voler-ho explicar.
0: A recuperar.
1: Aquest és un dels problemes. Però, per exemple, hi ha temes de, no sé, l'escola de formació de l'Exèrcit Popular, i a més hi ha unes fotografies impressionants, també. Vull dir que, esclar, la ciutat, els mateixos edificis o la casa Vicenç de Gaudí, que està al carrer Carolines, de Gràcia, clar, tots aquests edificis durant la guerra i durant la república
0: tenien els seus usos, clar, tenien els seus usos, perquè en molts casos van ser expropiats i van ser utilitzats, doncs, per organitzar el que fos, diguem. Pensa que dius a l'escola popular de guerra, que estava a les escoles Pies allí dalt de tot.
1: Sí, que no em sortia
0: extraordinari, és a dir, Catalunya sempre s'ha dit molt, perquè també l'imaginari que hi ha sobre la guerra no ha valorat prou l'esforç que es va fer. Pensa que en poques setmanes Catalunya va ser capaç d'estabilitzar el front d'Aragó, va ser ser capaç d'enviar una expedició no reeixida, però que la va fer en pocs dies a Mallorca, i que va ser capaç d'improvisar una línia de fortificació a la banda del Cinca, i que a més va organitzar, les milícies van ser provisionals fins que es va organitzar l'Exèrcit Popular Català, mm-hmm. que després va ser integrat després dels fets de maig del 38, va ser laminat com totes les competències de la Generalitat i va ser passat al poder central.
1: Que, per cert, dels fets de maig, a la plaça Catalunya encara hi ha rastres en forma...
0: Correcte.
1: En forma de bala. No? Hi ha impactes de... Això també hi ha un
0: això
1: moment...
0: Això en Martínez, el de l'arqueologia del punt de vista, ho ha treballat molt i ha comptabilitzat un total de 81 impactes que encara es conserven bé. Hi ha altres que costa més. Però hi ha diversos... bàsicament dues batalles, una del 19 de juliol i l'altra dels fets, els fets de maig. És a dir, a molts llocs de Barcelona trobes impactes de bala, i que has de saber què són. En alguns casos, com el de la plaça Medinaceli, per exemple, l'hotel que van fer els va esborrar tots, cosa errònia, diguem, no? Uh-huh. Però hi són. Un dels més significatius d'impactes no de bala, de metralla, és precisament la iglesia de Sant Felip Neri, on van morir desenes de nens, que a més eren madrilenys que estaven aquí de colònia, refugiats. És a dir, que eren nens que venien directament del centre. Clar, durant molt de temps va córrer la llegenda negra, a mi m'ho havien explicat, per exemple, de que aquells impactes era perquè allà els republicans afusellaven els capellans, sí. I que havien els això i aquesta va ser un mite alimentat pel sistema.
1: Sí, sí. És, per això precisament serveix la didàctica del patrimoni, per explicar-lo i per entendre realment el que passava als llocs i per valorar-lo, evidentment.
0: Correcte. I si més no, clar, hi ha moltes coses que estan en risc de desaparèixer, i en molts aspectes. En els últims anys hem vist desaparèixer botigues, hem vist desaparèixer edificis, hem vist desaparèixer espais que no queda clar el per què, diguem, no? Més enllà d'aquesta guia, la postguerra que es van construir els jutjats del passeig, actual passeig Lluís Companys, abans Víctor Pradera, ara els han tirat a terra, i ara pretenen tornar a construir uns jutjats nous. Escolti, per què tira a terra uns jutjats que són de l'època d'estètica racionalista, que no estaven tan malament comparat. És a dir, de vegades hi ha una realimentació o la previsible destrucció a mig termini dels edificis històrics annexos a l'estació de França. Sí. És a dir, quan van tirar a terra Rodalies, haver fet la biblioteca provincial allà, diguem. No? És a dir, de vegades hi ha tot un moviment que es pensa, el sistema polític ha pensat que la destrucció de Ciutat Vella, és a dir, casos tan flagrants com el del forat de la Vergonya, diguem, al barri de Sant Pere. Es va destruir més en aquell període, o a la Rambla del Raval, que amb els bombardejos de l'aviació italiana, que allà es diu.
1: Ostres, Déu-n'hi-do. Bé, el professor Hernández Cardona diu en un moment del principi, aquesta ciutat que a vegades construeix el futur ocultant el passat, amb Copes d'Amèrica, Mobile World Congress, tot això està molt bé, la modernitat, etc, etc, però que això fa que a vegades perdem de vista també d'allà on venim, i que al final és el que dèiem, si tu no saps i no tens coneixement d'allà on vens, no ho pots valorar i al final no hi dones importància i sembla que no tinguem passat i en tenim i molt, i no només és passat sinó present, forma part del nostre paisatge quotidià, sigueu o no sigueu de Barcelona. És més, jo diria que aquesta és la típica guia que poden apreciar més fins i tot les persones que no viuen o no es mouen per Barcelona habitualment, que poden agafar la guia i muntar-se una visita pròpia gairebé per la ciutat. I si us dediqueu al món de la docència, aquí teniu un recurs que jo us recomano que incorporeu en els vostres llibres de referència, perquè val molt la pena. Es titula República i Guerra Civil, Didàctica i Patrimoni, l'ha publicat Dalmau Editor i l'han escrit quatre especialistes, David Iñiguez Gràcia, Rafael Sospeda Roca, Isabel Boscullell, i qui ens ha acompanyat el catedràtic de Didàctica de les Ciències Socials, Francesc Xavier Hernández Cardona. Moltíssimes gràcies, professor.
0: Moltes gràcies, moltes gràcies.
2: El tren de la història.
3: Catalans, interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi.
2: Al tren de la història descobrim el patrimoni cultural.
4: Sin darse cuenta que todos venimos del mismo web.
2: El tren de la història amb Xavier Carmeniu.
5: Catalonia has had the first parliament much before England. This was Catalonia.
2: Tota la història en una hora de ràdio.

0: Si sou usuaris de xarxes socials, és possible que us hagi aparegut algun vídeo de gent fent algun tipus d'activitat que pot ser molt estranya, com imatges antigues d'uns soldats russos ballant, fins a pagesos anglesos saltant pel camp, amb aquesta música de fons i amb algun missatge que diu «Sarri, Sarri, queda bé amb qualsevol tipus d'imatges», perquè això que estem sentint és el Sarri, Sarri de la banda basca Cortatu, que segurament mai s'haurien imaginat que quan la van gravar ara fa quasi 40 anys, el 1985, serviria per fer humor a les xarxes. De fet, fa 40 anys ens podíem imaginar tot això de les xarxes que estem vivint ara mateix. Però és molt simptomàtic de com la societat de consum devora tot allò que se li posa per davant, fins i tot les subcultures que intenten ser alternatives a aquesta societat de consum. D'això i de moltes altres coses que anirem explicant tot seguit parla Rapats, una història de la subcultura skinhead autòctona que ha publicat Manifest i que ha escrit el professor de la Universitat de Barcelona i doctor en història, Carles Vinyes, que avui ens acompanya al nostre tren de la història. Carles, benvingut, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Que de fet, deia doctor en història, perquè de fet aquest llibre és una part o resultat de la tesi doctoral, oi?
1: Sí, efectivament, és la segona part de la tesi doctoral, la part final, una mica la que explica doncs, quan arriba l'estil a l'estat espanyol i la seva evolució posterior.
0: Uh-huh. I de fet, citàvem Cortatu, perquè surt, hi ha un apartat dedicat a la música associada amb aquest món, amb aquesta subcultura, i de fet Fermín Muguruza, que era el líder de Cortatu, signa l'epíleg, que això m'imagino que a més ha de fer una especial il·lusió, no? A l'hora de publicar aquest llibre.
1: Doncs sí, perquè la veritat és que bueno, els coneixem fa molts anys i havia entrevistat justament el seu germà Íñigo pel llibre, malauradament va morir fa pocs anys i bé, doncs li vaig comentar que em faria gràcia doncs, que ell pogués fer un petit escrit, també en record del seu germà i vinculat al llibre i sí, va accedir, doncs molt orgullós de que doncs, tant l'epíleg fet pel Fermín com el pròleg fet pel Quico Amat, que també és un gran amic, doncs jo crec que acaben de rodonir el llibre.
0: A més, un és realment el principi, no? Que com a pròleg descriu una escena més amb aquesta prosa magistral que té, que ostres, t'hi posa directament, que t'explica els anys 80 al Llobregat i ara en parlarem també, i després Fermín Muguruza com a clausura, que és clar, començàvem amb el Sarri Sarri i estic segur que hi ha noves generacions que l'han conegut perquè et surten memes d'aquests d'internet, especialment jo n'he vist a Twitter, per exemple, o alguns a Instagram, de veure gent això fent coses estranyíssimes amb aquesta música de fons, que és això que deia, i ells m'imagino que, esclar, Muguruza i els Cortatu ni es devien imaginar en la vida que una idea, una reivindicació, perquè a més aquesta cançó té connotacions polítiques, acabaria devorada per l'univers dels memes a internet, no?
1: Sí, exacte, jo crec que la majoria de joves que fan servir aquests memes no saben ni qui és Cortatu, ni qui és un grup de música, ni com dius, el rerefons polític de la història de la cançó, no? Que és aquesta fuga, no?, de la presó dins d'uns bafles d'un dels presos, no? Bueno, és el temps que vivim, no? És simptomàtic per aquesta manca de memòria històrica que tenim, de manca de desconeixement del passat, bueno, i que tot és una societat molt líquida i molt del fast food i molt actual i molt ràpida. No?
0: I que devora tot allò que despunta una mica i que s'intueix que pot ser tendència, perquè amb el tema de l'estètica, i ara en parlarem, perquè els que rondem això, la cinquantena, el concepte skinhead, estic segur que molts dels que ens està escoltant se li han activat una sèrie de ressorts de la memòria que potser ni tenien presents ara mateix, però vaja, hi ha una estètica, no? Això, per això es diu Rapats al llibre, però després un tipus de jaqueta molt concreta, les bombers que n'hi deien, unes botes de puntera reforçada, la marca Dr. Martens, que ara les veus que les porta canalla adolescent als instituts, evidentment completament fora d'aquest context ideològic en el qual es van començar a utilitzar, no?
1: Sí, és una mica una de les reflexions finals del llibre, no? La capacitat que té aquest sistema, que justament aquest estil pretén transgredir, no articulant una alternativa política, perquè no és el cas, perquè llavors seria una contracultura i no ho és, sinó intenta doncs, ser una cosa disruptiva, de crear una identitat al marge o paral·lela de la estàndard o la més comuna, i com deia aquest sistema, doncs, té la capacitat de cooptar, no?, tots aquests elements, fer-los seus i transformar-los en béns de consum de masses. No? Com bé deies, no?, les jaquetes bomber, les Martins, per exemple, no?, que abans costava Déu i ajuda a trobar-ne, la gent havia d'anar a França o a Anglaterra a comprar-ne, i avui en dia qualsevol sabateria de barri fins i tot les pots trobar. No? Per tant, veus com un objecte que en el seu moment com deies, als 90, sobretot, no va ser un objecte de transgressió, de ruptura. Avui en dia és un objecte, bueno, que tothom pot comprar i que la gent porta, doncs, sense més.
0: Mm. De fet, estava pensant també, passa, per exemple, amb imatges icòniques com la del Che Guevara. Vull dir, el Che Guevara l'hem convertit també en un producte de consum millor.
1: Che Guevara, logo Ramones, són els clàssics.
0: Exacte, sí, sí. Exacte, el logo del Ramones és exactament el mateix. Clar, i el problema és quan tens aquesta memòria històrica, a vegades fruit de l'acumulació d'anys de vida, no? I recordes segons què. No sé si en el teu cas et poses les mans al cap, tu mires ja amb una certa... Com ho gestiones? Tu que més coneixes bé la gènesi de tot plegat.
1: Jo ho gestiono malament, perquè això, no? Em poso les mans al cap i bueno, no m'entrec de l'ensurt, no? Com pot ser, no? Que aquestes coses que eren, o sigui, el punk dels Dantes a Nova York, Ramones, la icona del Che Guevara revolucionari, no? Acaben sent objectes de consum de masses totalment desposseïts d'aquest rerefons més polític o més transgressor que tenien, i la gent els llueixi sense tenir coneixement del que porten, a més, no? Uh-huh. Bueno, no em trec de sorpresa. O sigui.
0: Doncs espereu, perquè després, si escolteu l'entrevista que estem començant amb en Carles Vinya, encara estareu més sorpresos els que ens estigueu escoltant, perquè, de fet, crec que és una de les... una cosa és treure els elements del seu significat i després de portar-los en el món del consum que vivim avui en dia, però després, clar, hi ha el pensament crític, que això és el que feu els professors, els historiadors, i que a més ho publiqueu en llibres com aquest, publicat a Manifest, que em sembla extraordinari, perquè a més està molt ben escrit i es llegeix bé el que es vol explicar i es pren consciència de tot un món que és molt complex, que aquí ens va arribar això, jo recordava més o menys els 90, Quico Amat, ell parla de la seva experiència primer com a mot i després com a skin, amb una trobada amb uns skinheads als anys 80, que això arriba aquí, però en realitat ve de bastant més lluny a Anglaterra, no? La idea aquesta dels skinheads.
1: Sí, exacte, és una mica la primera part de la tesi, que era el llibre anterior, explicava l'origen, no?, de tot plegat. L'origen, doncs, és Anglaterra, el bienni 65-67, tot i que es fa popular, no?, i comença a transcendir mediàticament el 69, d'aquí el famós Spirit of 69, no?, que és la data baptismal, no?, oficial de l'estil. I és una barreja, no?, d'un estil a més multiètnic, els seus orígens, no?, d'emigrants jamaicans, no?, antiga colònia britànica, que arriben a la metròpoli, amb gent de classe baixa obrera, britànics, o sigui, blancs i negres, junts, barrejats joves, en club avall, començant a intercanviar experiències estètiques, argot, i aquí comença a aparèixer, doncs, aquest estil que serà els skins.
0: Mm-hmm. I com és que arriba aquí tan tard?
1: Aquí arriba tard per diversos motius. Primer, pel context polític, no? Estem una dictadura que acaba el 75, comença la transició, on, doncs, la generació jove, en aquell moment que arriba a l'adolescència, joventut, farta del procés o de la ultrapolitització anterior precedent, no?, antifranquisme, polarització, franquisme, el que vol és, bueno, ara ja està, doncs ara lleure, llibertat i passar-ho bé. I a partir d'aquí, doncs, la vinculació geogràfica, la proximitat geogràfica amb França, primers skins que baixen a estiuejar a la Costa Brava, joves autòctons que comencen a tenir contacte amb aquests joves i comença, doncs, a aparèixer els primers skins locals.
0: Això és curiosíssim, perquè en la història de les noves tendències, fins i tot dels nous consums culturals, les noves pràctiques, estic pensant en el futbol també, sempre hi ha aquest contacte amb l'element exterior que introdueix un nou consum i que zones de frontera, perquè de fet jo ara estava pensant, el Palamós és el primer club de futbol fundat creat per persones autòctones, que també és per influència també de l'estranger, evidentment el Barça, i en el cas aquí del que estem dient és més o menys el mateix, per tant veig que continua funcionant. Ara potser amb el món global l'internet és una mica diferent, però llavors funcionava així, doncs.
1: Sí, sí, de fet en aquesta part em vaig sentir una mica un arqueòleg, no?, buscant quin era el primer homínid, no?, qui és el primer
0: skinhead de Catalunya. El vas trobar?
1: El vaig trobar, sí. El primer i el segon, sí. Clar, una tasca que no s'havia fet, calia entomar-la, i bueno, va ser una tasca curiosa en aquest sentit, no? I sí, certament, doncs, aquesta proximitat geogràfica, aquests transpensaments d'idees, aquesta circulació també d'estètiques, que com et fas aquest paral·lelisme al futbol, és cert, no? Per exemple, els càntics, no?, que és el més habitual, no? Càntics que tenim reproduïts aquí, que apareixen en un lloc d'Europa, ràpidament arriben, ara amb la facilitat de xarxes tens càntics d'Amèrica que arriben superràpid aquí, bueno, és l'habitual.
0: Clar, fèiem broma amb això de fer una mica d'arqueòleg i d'anar darrere, però és que, esclar, en Carles Vinyes ha fet una cosa que és molt poc habitual en el nostre país, que és agafar un tema més d'història recent i estudiar-lo des d'una perspectiva rigorosa, científica, fent servir les fonts d'informació i mirant d'historiar-lo, d'explicar els orígens, les causes, etc, etc. Això és, i a més fet en la nostra llengua, és que jo sempre dic que el nivell d'assaig del nostre país és espectacular, i el que està fent manifest em sembla de traca, però és que aquest llibre és una mica una rara avis en el nostre món.
1: Total, de fet, recordo el tribunal de tesi doctoral que Enrico Soler de Cal, crec recordar, un dels membres del tribunal, m'ha dit: aquesta tesi no és típica d'aquí, és típica del món anglosaxó acadèmic, no?
0: Sí, senyor.
1: Perquè aquí és molt més estanc, no? Tu fas història, doncs què fas? Això, aquesta és una història, una recerca molt multidisciplinar, no? Hi ha sociologia, politologia, hi ha història, evidentment, i era una rara avis, no? Llavors, també per tocar un tema més del present, de l'actualitat, que a vegades això, des de la història més conservadora, no podríem dir, és mal vist, no? Perquè és presentisme, llavors diu, no, com a mínim ha passat 20 anys per abordar una temàtica, no? Bé, jo vaig creure que ja hi havia els elements suficients per abordar la història, i a més fer-ho una mica com a mi m'agrada, no? Jo sempre defujo la història tradicional de grans noms i grans batalles, i m'agrada més la història des de baix, no? De la gent, no? I aquí, com que aquesta gent, a més, normalment està silenciada, invisibilitzada, i s'ha parlat molt d'ells sense tenir-los present, doncs vaig fer entrevistes perquè ells també parlessin i aportessin la seva visió.
0: Que és, a veure, que el recurs de la història oral s'ha fet sempre. En aquest programa hem tingut a Mary Nash, per exemple, parlar-nos de les dones de la Guerra Civil, i ella el que va fer és anar-les a entrevistar a l'exili als anys 70. Vull dir que no és tan diferent, no? És una mica segurament el prejudici aquest de dir, és que això és molt recent i no en podem parlar.
1: Sí, però compta amb les fonts orals també, no?
0: No, però aquí per això esteu els especialistes, sí. Sí. Per què compta amb les fonts orals?
1: Bueno, perquè la gent pot modular la seva biografia al llarg dels anys, no és el mateix quan ho vius al moment que 40 anys després explicar-ho. Bueno, això s'ha de tenir una mica de cura i contrastar sempre les dades que et donen, clar, evidentment.
0: Clar, perquè algú et pot trobar algú que et digui que és el primer skinhead, però tu després has de comprovar si ho és realment.
1: Bueno, això una mica va anar per aquí. No, però em referia més a fer una història des de baix, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Que parli els protagonistes, no? Mm-hmm. I creia que era interessant fer-ho, perquè fins ara, com et deia, tots els documents... Sí, hi ha molta producció bibliogràfica sobre el tema, però malauradament mai han parlat ells. Mai ningú els ha posat al micro, no amb una voluntat de crear alarma social, sinó de profunditat, d'explicar, no?, l'entrellat de per què arribes a assumir aquest estil, etc, etc.
0: Que, de fet, és el que va passar amb els skinheads durant els anys 90. A més, tu fas servir una paraula, un concepte que jo ara me n'he adonat que ja no fem servir, que és el de tribu urbana, que es va posar molt de moda, que tot eren tribus urbanes i els diaris, els mitjans feien reportatges sobre quines són les tribus urbanes del moment. Evidentment els skinheads sortien, però sempre se'n parlava des de fora, no? D'aquests grups. I que no sé si això creava una imatge de que eren molt més grans, molt més potents del que realment eren. Tu, que ara ho has estudiat en perspectiva,
1: hi ha dos aspectes. Primer, la voluntat d'etiquetar, no, aquell moment dels 90 tribus urbanes, que és un neologisme adoptat de l'antropologia, que jo crec que no és adient perquè no respon, doncs, la realitat del que abordem en aquest estil. I l'altre és aquest sobredimensionament que va tenir, certament, que no els corresponia a la seva dimensió numèrica, no? Perquè els teníem cada dia fins a la sopa, en tots els diaris obries hi havia articles sobre caprapats neonazis agredint, racisme, no sé què, violència, era una constant. I clar, la gent els podia... De fet, va generar alarma social i jo crec que es van convertir en els folk devils, no?, els dimonis populars de l'època, no? I a cada generació ha tingut els seus. Jo me'n recordo quan era adolescent, que era l'època dels heavies, no? Uh-huh. I les heavies eren els que feien respecte, no? Després els va tocar els skins, després les bandes llatines, i així cada generació ha tingut el seu, no? I per tant crec que sí que va haver una sobreexcitació, no?, generada en bona mesura per aquest alarmisme creat pels mitjans.
0: I de fet ara aquesta necessitat d'etiquetar, no sé si, clar, com ho veus tu, però ara la fem servir molt amb les generacions. Ara ens hem d'aprendre que tothom que neix en un determinat moment de l'època li hem de penjar una etiqueta, que si millennials, que si generació Z, generació... Ara es veu que alfa, els nous que pugen, els que són boomers, i és com aquesta necessitat sempre de classificar, no?
1: Sí, a veure, l'altre dia justament em van dir que jo era generació, crec, Y, no me'n recordo,
0: Jo també vaig anar buscant algun manual, perquè a més se suposa que has de fer segons quines coses per l'edat que tens, si no estàs fora de lloc.
1: Per la meva formació d'historiador, jo sóc de dades, de dates, per tant, sóc dels 70s. 70s, 80s, jo funciono així encara. No? Això de les lletres, no, l'alfabet encara no va amb mi.
0: Però tens la sensació que ara una mica això, si el que llavors eren tribus urbanes, ara ho hem passat, aquest tema de les generacions?
1: Jo crec que no, que són dues coses diferents, no? La generació que pots compartir determinats referents, no? Per l'edat, no? Que poden ser des de culturals, audiovisuals, televisius, sonors musicals, etc. I l'altre és el que eren els estils juvenils de l'època, no? Que era la voluntat de crear una identitat diferent de la comuna. Jo crec que les generacions de lletres tenen una identitat més o menys comuna, però en canvi no tenen aquesta pluralitat d'estètiques o d'estils que hi havia a l'època.
0: De fet, suposo que per això parles de subcultura quan et refereixes als skinheads, no?
1: Sí, subcultura, estil són els dos termes que utilitzo i que crec que són els més adients per referir-nos.
0: Que m'he fixat abans que deies que contracultura no era la idea de fer una proposta alternativa, sinó de crear el seu propi grup. Quina diferència hi hauria amb això?
1: Bueno, simplement a contracultura, per exemple, la que es gesta als anys 60, no? Al voltant del que es coneix com els hippies, les comunes, etc. Això articula un model alternatiu al sistema, no? Clarament, i en canvi aquest que abordem al llibre doncs és totalment disruptiu. Això no ens agrada, però no plantegem una alternativa. No ens agrada i anem a la nostra. Ja està. Per tant, són dues coses diferents.
0: Anem a la nostra, però sí que hi havia com una ideologia marcada amb el tema dels skins, i aquí hi havia com dues grans faccions, una que era com més d'esquerres, els Sharp, em sembla que se n'hi deien, i després hi havia el sector neonazi, que és els que també s'associaven, i que quan veies algú ja amb aquesta estètica, que és el que de fet explica Quico Amat a la introducció, que ja et posaves a tremolar perquè sabies que rebries.
1: Sí, a veure, jo utilitzo dos termes per diferenciar les coses, no? Que són skins, que són els que segueixen l'estil original, ja estat a Gran Bretanya als anys 60, inicialment desposeït de qualsevol pòsit polític, perquè no els interessava la política, era una cosa per passar-s'ho bé, de música, d'estar amb els amics, d'anar al futbol, etc etc. I a final dels 70, a principis dels 80, és quan comença a rompre doncs, la política, quan alguns d'aquests joves abracen postura d'extrema dreta. Això és una cosa, i per tant és gent que, com aquí, quan arriba aquí l'any 80 a l'Estat, durant 5 anys no hi ha cap tipus de vinculació política. Estan vinculats a cercles del punk, etcètera, etcètera, per tant, totalment doncs, antisistema, podríem dir, en certa mesura, però desposeït de qualsevol identitat o postulat polític. I això canviarà doncs, a partir del 85-86, quan una primera generació de joves que varien del punt volen marcar una identitat diferenciada dels més veterans i abracen també aquests postulats d'extrema dreta una mica seguint la cronologia britànica, no? Per tant, inicialment els skins i la política no tenen cap vincle, serà després quan apareixen. Quan sorgeix aquest sector neonazi és com quan com a reacció apareixen doncs, skins que es posicionen políticament a l'esquerra o des de l'antifeixisme. Per tant, això doncs, vindrà després. Llavors ja tenim la realitat que coneixem molts, que és aquests dos sectors diferenciats. Skins per una banda i carrapats neonazis per l'altra.
0: Mm-hmm. I un element que ha anat sortint de tant en tant a la conversa és el futbol, que a més també no sé si l'utilitzen perquè hi troben un espai perquè al final, i en el cas dels neonazis, i ho explica aquí Quamat també a la introducció i tu també al llarg del llibre, que la violència és un element també que forma part de tot aquest moviment.
1: Sí, jo crec que l'estil skin té alguns pilars, no?, fonamentals, no?, per entendre com la construcció d'aquesta identitat, i podíem parlar del futbol, evidentment, és el passatemps. A veure, és inherent perquè quan apareix l'estil als 60s, justament als 66 es juga el Mundial a Anglaterra, l'únic que han guanyat a més en la seva història, i és l'esport de masses del moment. I per tant, doncs, els joves del moment, entre els quals també hi ha més skins, doncs són amants del futbol. Val? Futbol, territori, territorialitat és molt important, disputa, etcètera, etcètera. Masculinitat és un aspecte que sovint queda marginat, però crec que és cabdal. Música, no? I tots aquests són els elements, jo crec que transversals, no?, que ajuden a construir aquesta identitat que significa l'estil skin.
0: Mm. Sí, de fet, en el llibre surten dos grans col·lectius vinculats en el món del futbol, que un són els Boixos Nois i l'altre són els Brigades Blanquiazules, que, de fet, tot aquest moviment també allà hi troba un espai perfecte i idoni per desenvolupar-se.
1: Clar, perquè tot això apareix al mateix moment, no? Si el 80 diuen que arriben els skins, doncs Boixos Nois i Brigades Blanquiazules es creen a principis dels 80, no? Per tant, és un fenomen que discorre en paral·lel. i és com apareixeran també els primers segles d'esquins o de caprapats, tant a un grup com a l'altre.
0: Perquè els nostres oients se'n facin una idea, quan llegeix, ja ho veuran quan llegeixin el llibre d'en Carles Vinyes, però hi ha un moment que quan parla del tema del futbol i identifica això, els boixos, parla dels boixos, els brigades, hi ha un moment que diu, hi havia 6 o 7 esquins que anàvem al gol sud del Camp Nou. O sigui, això vol dir que has arribat a tal punt de recerca que has pogut localitzar i perimetrar, gairebé diria, aquestes 6 o 7 persones d'una massa social del Barça, que és enorme. Vull dir que aquí hi ha una feinada ingent de recerca, en aquest sentit.
1: Bueno, el que parlàvem abans una mica d'arqueòleg, no?
0: Clar,
1: aquí
0: sí,
1: també
0: sí.
1: Es pot tornar a evidenciar, no? Sí, a vegades me'n recordo el Quico, quan li vaig passar el manuscrit inicial, no? Se'l vaig llegir i m'ha dit, però aquest nivell de detall, diu, t'has tornat boig. No, és el, he anat, no? Peça a peça encaixant i va sortir així. I sí, doncs aquests 7 van ser els primers doncs, que van aparèixer al gol sud amb aquesta estètica.
0: Que de fet això de la violència en el futbol, que és un tema que aquí alguna vegada de futbol n'hem parlat en aquest programa amb en Carles, que ja ha vingut en alguna altra ocasió. Clar, Manifest, per exemple, ha publicat també un llibre sobre la penya ibèrica dels anys 20 i 30, que en realitat no sé si trobaríem punts de connexió amb aquesta violència que en aquell moment utilitzava una certa ideologia i després als anys 80-90 doncs amb tot aquest moviment neonazi connecta també amb això.
1: Bueno, jo crec que tenim punts de connexió, com deies, no? Referencials, no? Són una mica l'antecedent d'aquests grups que hem comentat ara dels 80s, no? Penya Ibèrica per una banda, Penya Ardèvol del Barça per l'altra, doncs són una mica el referent o el precedent de bojos i brigades, com deies, als anys 20 i 30. Sí, perquè el context polític és el que és, hi ha dues identitats molt marcades diferencials i això, doncs evidentment s'ha anat perllongant i doncs tenia una reproducció als anys 80.
0: El futbol és una cosa, la música n'és una altra, que també hi ha un capítol extens perquè hi ha tota una cultura musical a l'entorn d'això i de fet els sons jamaicans que dèiem es poden sentir, no sé, home, tenim un grup aquí a Catalunya que es diu Doctor Calypso, per exemple, no? que és un referent d'aquest món.
1: Sí, és indissociable, no s'entendria l'estil esquins sense la música, perquè és un dels seus trets de singularitat i capdals de difusió, de captació, de tot, no? Per tant, és com dic, és indissociable. Sí, la música jamaicana, els sons originals, no, d'aquest estil creat als 60s, doncs són música jamaicana, ska, reggae, rocksteady, no? Després, al final dels 70, s'hi afegirà el punk, final 70-80 la música oi, i després el sector neonazi articularà el seu propi doncs, gènere musical, que és el rock against comunist, que és el rock anticomunista. Per tant, aquest és una mica el panorama, no, musical i els referents d'aquests diferents caprapats i esquins.
0: Que es diu així directament, rock against comunism.
1: Sí, sí, l'acrònim és RAC, música RAC. Sí, sí, rock against comunist.
0: Curiós que no té res a veure amb els cotxes ni tot això, però és una cultura, una subcultura que va néixer a Anglaterra als anys 60, tal com ens explicaves, arriba aquí 80s-90s, ara que ja n'has fet la cronologia, tots aquests moviments, igual que es desenvolupen, hi ha un moment que tendeixen a esllanguir-se i acabar desapareixent, perquè ara, de fet, és molt difícil veure el que abans ni dèiem tribus urbanes amb la gent jove. Un té la sensació que hi ha molta més... Tot és molt més homogènic que no pas temps enrere, no? Que abans podies dir, mira, aquest era punk, aquest era heavy, aquest era skin, aquest era hippie... Ara em sembla que estiguin tots més tallats pel mateix patró i com que aquestes subcultures no tinguin tanta cabuda.
1: Sí, és una paradoxa, no? Perquè abans aquests estils tenien una estètica molt marcada, fins i tot podies parlar d'uniforme, i en canvi ara, que això no es veu tant com bé dius, jo crec que hi ha més uniformitat que mai, no? Per tant, això crec que és una paradoxa important a tenir present, que s'hauria de portar una reflexió. Perquè la joventut ara doncs focalitza la seva construcció identitària en altres elements que no és l'estètic, no? O perquè, al contrari, tots són elements compartits o més comuns, no? És un triomf del sistema, per exemple, és un triomf del capitalisme. Bueno, hi ha una reflexió de fons que és molt interessant, que ara no abordarem.
0: No abordarem, no, perquè a més també ens portaria a parlar, per exemple, el tema del futbol, la violència. Hi ha com un cert amor, que hi ha com un cert ressorgiment de certa violència en el món del futbol. Tenim un món on l'extrema dreta torna a envalentonar-se i a perdre la vergonya i a sortir sense cap mena de pudor. Esclar, una vegada es pot fer els comptes així una mica de cap, encara que sigui també més de lletres, però, esclar, aquests skins que eren... aquests neonazis, perdó, que eren joves als anys 90, encara que el moviment desaparegués, aquesta gent ha seguit. I les ideologies normalment... vaja, no sé si continuen o no continuen, però perquè l'extrema dreta és com si s'hagués desvinculat, no? Si més tu ho parles en el llibre també, de l'estètica aquesta del cap rapat, la bomber, aquest aspecte més paramilitar gairebé, i ara és una altra història.
1: Sí, a veure, sobre les trajectòries biogràfiques, clar, hi ha gent que això ho va veure com una etapa adolescent, no?, de ruptura, no?, segurament, i després molts s'han penedit i evidentment estan totalment allunyats dels postulats que van proferir al seu passat o a la seva adolescència. Altres no. Tret d'això, és interessant perquè quan l'extrema dreta té rèdits electorals i arriba a les institucions, tot això s'ha diluït, perquè ara la imatge ha de ser de partit d'ordre, de partit de govern, de partit que pot d'una opció legítima votable, no? En canvi, quan l'extrema dreta era marginal, no?, és quan aquests elements més de carrer, d'esquadrisme, de cap rapat, de violència, és quan van emergir més. Per què? Perquè hi havia una necessitat de visibilitzar-se. És a dir, més val que parlin malament, però que parlin de mi, que no en parlin, no? En canvi, quan hi ha hagut aquest ascens, no, a l'extrema dreta a nivell electoral, institucional, doncs és una mica un joc de miralls, no?, que retroalimenta. Mm-hmm.
0: Ja sé que els historiadors us dediqueu més a mirar el que ha passat que no, evidentment, a fer prediccions de futur, que a més és impossible, però... queda algun pòsit que acabi sortint amb el tema aquest del moviment skin que surti, o que tinguis la sensació que potser hi hagi algun moment que hi hagi un cert revival o alguna cosa, o tot ja passa per la societat de consum i ens comprarem les Martins i ara ens semblaran que són molt fashion?
1: Clar, jo crec que s'ha diluït tant, és un estil totalment declivi, amb manca d'una renovació generacional, no? La gent que encara manté aquest estil normalment són gent ja veterana o gran, no? Hi ha poca gent jove que l'adopta, no? Perquè ara la joventut té moltes més opcions de lleure que en aquella època segurament, i perquè l'evolució de la societat també, doncs, els ha dut cap a una altra banda. Més enllà d'això, crec que és interessant poder apuntar com què pot passar, no? Tot i que, com dius, soc historiador i si no em farien fora de facultat.
0: Home, jo ja t'he posat tota la prèvia, ja te l'he posat això perquè ho poguessis dir amb tota tranquil·litat.
1: Si hi ha algun revival, alguna revifada, no? Jo crec que serà més en clau d'explotació comercial, o sigui, induïda pel mercat, que no pas del propi estil en si.
0: És el que dèiem al principi, del sarri-sarri...
1: Bueno, si això, les modes que sempre tornen, no?
0: Sí, exacte, els texans de pota d'elefant, el flower power dels hippies...
1: Llavors, clar, si això es dona, tindrà el mateix rerefons de genuïtat que a l'època? No, segur. Mm-hmm. Serà diferent, sí. Tornar a veure skins pels carrers? Complicat, jo crec que és complicat.
0: Sembla difícil, certament. Sembla difícil. Igual que veure punks, vaja, no... Veure algú amb una cresta de dos pams i mig pintada de color vermell és una cosa que costa bastant de veure ara mateix.
1: Costa de veure.
0: Per això també una d'aquelles coses que diem de l'uniformitat. Tots els que rondeu això entre els 50, 55, 45 anys, això sonarà molt. Els que sigueu més joves, és un món que us convidem a descobrir perquè forma part també de la nostra història, i tal com deia en Carles Vinyes, moltes vegades deixem de banda aquesta història popular de baix, de persones anònimes, però que al final acaben configurant també el mosaic d'una societat com la catalana, i que a més tenim la sort de que hi ha una editorial com Manifest que se'n fa ressò i que publica magníficament treballs com aquest, que és el resultat de la tesi doctoral del professor de la Universitat de Barcelona, Carles Vinyes. El títol és Rapats, una història de la subcultura skinhead autòctona, amb pròleg d'en Quico Amat i epíleg d'en Fermín Mugruza, i que realment val molt i molt la pena, i que us recomanem des del Tren de la Història, que avui n'hem volgut fer un tast amb el seu autor, en Carles. Moltíssimes gràcies per haver pujat al Tren de la Història.
1: A vosaltres, un plaer, com sempre.
2: El Tren de la Història, descobrim el passat.
3: Went down to the River Jordan.
0: Avui hem començat el nostre trajecte sobre un pont que no va poder unir dos bàndols enfrontats, però volem acabar-lo amb una cançó del mític Bob Marley que parla de trencar murs i obrir camins, i que va sonar el dia que Rhodèsia finalment va deixar de ser Rhodèsia i va esdevenir Zimbàbue.

0: Marley va escriure la cançó que porta aquest nom, Zimbabwe, l'any 1979, quan el país encara estava immers en una guerra brutal. La minoria blanca, hereva del colonialisme britànic, s'aferrava al poder mentre els moviments de resistència negra reclamaven la independència i el dret a votar. El món mirava, però callava. I Marley va posar veu i música a la lluita. Zimbabwe formava part del seu àlbum Survival, un disc que era gairebé un manifest en defensa de l'Àfrica i contra totes les formes d'opressió. I aquell somni es va fer realitat. El 17 d'abril del 1980, a Harare, Marley va ser convidat personalment a cantar aquesta cançó durant l'acte oficial de la independència del país. Davant desenes de milers de persones va tocar el tema amb tota l'emoció del món. Aquella nit, la història i la música van viatjar en el mateix vagó. Per això avui tanquem el programa amb aquest tema i recordem que darrere cada conflicte hi ha un poble que resisteix. I com ens ensenya Bob Marley, les revolucions comencen amb la veu. Amb la veu i amb la memòria.
1: El tren de la història. Cada diumenge, de 12 a 1, a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
0: Amb aquest petit viatge entre vies i música, la tripulació aparquem el tren de la història fins al proper trajecte. Som en Manel Saiz i en Jordi Pou a les palanques i els botons, a les veus la Laura Estrada i passejant pels vagons, conversant amb els passatgers, qui us ha parlat? Xavier Carmeniu. La setmana que ve hi tornem. Que sigueu feliços. Adéu-siau.

0: Es la 1 a las 12 en Canarias. Sigue preocupando la evolución del fuego en la Sierra de Guadalajara, en el municipio de La Mierla. El fuego arrasa las 13.000 hectáreas tras avanzar 14 kilómetros en las últimas horas. Las llamas han obligado a evacuar a una veintena de municipios con un total de 800 vecinos y el incendio está lejos de ser controlado. Varios de los afectados se encuentran en un albergue de Humanes. Redacción en Castilla-La Mancha, José Carlos Rejas, muy buenas tardes.
1: Sí, son concretamente en torno a medio centenar de desalojados los que están en ese albergue habilitado por Cruz Roja en un pabellón polideportivo de Humanes. Entre los últimos en llegar, Lorenza, de 77 años, vecina de Barcelona, estaba veraneando en la casa de su pueblo natal en Bustares cuando los obligaron a desalojar sus casas por el humo y la ceniza que caía sobre el pueblo.
2: Nos tratan aquí de maravilla. Cualquier cosa que necesitamos, pierden el culo en ofrecernos. Fuera que no estamos en nuestra casa, pero estamos casi como si estuviéramos. Que las cosas lo antes posible lo puedan apagar y que no lleguen a ningún pueblo.
1: Esta mañana se han evacuado los últimos cuatro municipios: Pradenas de Atienza, Robledo de Corpes, Aldeanueva y Naharro. Se han salvado las casas, mejora la situación en los flancos, pero el fuego sigue desbocado en La Cabeza, donde este domingo se incorporarán un 30% más de efectivos para reforzar esas labores.
0: En el incendio de Zaragoza, en la comarca de Cinco Villas, el viento sigue siendo variante, pero la evolución del fuego es favorable. El equipo de extinción reduce de 15.800 a 14.400 las hectáreas afectadas por las llamas. Compañera de Ser Cinco Villas, Ana Martínez.
3: El incendio no avanza y aunque continúa activo y el nivel operativo sigue siendo 2 en el plan de protección civil, esto supone que el perímetro de 80 kilómetros está estable, lo que no es poca cosa después de 5 días de intensa batalla. Esta mañana el presidente aragonés, Jorge Azcón, visitaba el puesto de mando ubicado en Farastués y se mostraba optimista. Comentaba que es el primer día que respiran. Hoy el jefe de extinción, Alfonso González, hablaba de una superficie más precisa.
4: El último dato de superficie, según el satélite, el Sentinel, se está establecen 14.400. La prioridad era consolidar el perímetro. No hemos visto humo llamas ni fuego en ningún lado. Hemos visto alguna columna de humo, que en algunas se corresponde con edificaciones aisladas.
3: Ahora mismo 5 carreteras permanecen cortadas y aquí seguimos pendientes del tiempo. Se espera que hoy no superen las rachas de más de 30 kilómetros por hora.
0: Y ahora nos vamos al Mundial.
5: Mundial 2026, Cadena SER.
0: Con Toni López, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Lorena? Muy buenas. Último día de Mundial. Empezamos el 11 de junio con un México-Sudáfrica. Terminamos hoy a las 9 horas española con el España-Argentina, la gran final. Buscamos la segunda estrella. 16 años después, Argentina, vigente campeona, busca su cuarto Mundial en el que puede ser el último torneo con la selección de Leo Messi. Nos vamos en directo a Estados Unidos, a Nueva York. Última hora de la selección española. Enviado especial de la cadena SER, Javier Herraiz, muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Amanece aquí en New Jersey, donde se va a jugar la gran final sin nubes. No va a haber tormenta, las previsiones se están cumpliendo. Buen día para jugar la gran final entre Argentina y España. El equipo de Luis de la Fuente, que busca su segunda estrella en la camiseta, a esta hora se levanta el cuerpo técnico para los últimos detalles de esta gran final. No hay ningún tipo de novedad, así que Unai Simón en la portería, con Pedro Porro y Cucurella como laterales, con Laporte y Cubarsí pareja de centrales. Junto a Rodri, el capitán, va a estar Fabián Ruiz. Pedri en el banquillo, por la derecha Lamine Yamal, que supera ese golpe. Por izquierda va a jugar Baena, va a enganchar Dani Olmo y en punta Mikel Oyarzabal.
6: Gracias, Javi. Desde las 3, Carrusel Deportivo con la previa de la final y también desde Francia con la etapa 15 del Tour, que está a punto de comenzar. Allí está Borja Cuadrado. Hola, Borja.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes desde Champagnole. A la 1:10 va a partir la etapa número 15 del Tour de Francia, con desenlace en el inédito plateau de Solsom, puerto de primera categoría, en un Tour que está comandando claramente el esloveno Tadej Pogačar. Segundo, no está a su mejor nivel, Jonas Vingegaard, a 4:30, Juan Ayuso con opciones de podio intactas, es quinto a 5:22 del líder.
6: Gracias, Borja. Y desde las 3 también la carrera del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, con Sainz y Alonso desde el fondo de la parrilla y Antonelli en la pole.
5: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
0: De momento es todo. Comienza Transmite la SER con Juan Carlos Ortega.
5: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
9: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. A la cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Claudi Arcarons.
10: Què tal? tal? Bon diumenge, com esteu? Amb una mica més de mocs, una mica més de cansament, però amb molta il·lusió, ens retrobem amb Carlota Urt. Com estàs?
11: Prou bé, tu, per ser jo. Sí? Últimament, aquí sempre dic que estic bé i no sé què està passant. No sé què està passant.
10: I això de la il·lusió, però, no acaba de ser.
11: La il·lusió costa, eh? Bueno, ja em vam escriure una novel·la, i llavors ara jo, pues, hi vaig pensant.
10: I finals de juliol, tens plans?
11: Finals de juliol anirem a Peralada, no? A veure Estètica i Massacre.
10: Única funció.
11: Única funció, sí.
10: Amb
11: de
10: ganes.
11: De moment, sí.
10: I aviam si també, bueno, oberta a ser programada, oberta que vingui
11: no
10: més.
11: Sé, això ja, home, sí, jo tot el que em diguin, jo sempre dic que sí.
10: Ets de festival?
11: Si em paguen, tinc la mania que si em paguen, dic que sí, saps?
10: Mania que està bastant bé, eh? Sí. Ets de festivals, Carlota, tu?
11: No gaire. Bueno, més que res, perquè no tinc gaire temps, ni gaire... Bueno, és que jo tot el dia treballo, saps?
10: Això sí que ho tens.
11: Sí, el meu pla és acabar la traducció de Freud aquest mes, i llavors abans de marxar l'he d'acabar.
10: I la portes bé?
11: Sí, estic revisant ja, però és allò que és ardu.
10: O sigui, potser no tindràs gaire temps per passar, jo què sé, per les Valls d'Àneu, eh?
11: No, aquest any no. L'any passat hi vaig anar i l'altre també, i crec que s'hi ha d'anar. És un lloc meravellós, és un petit paradís.
10: I què hi passa allà?
11: Què hi passa? Hi passen coses meravelloses. Tens, no, perquè tens, hi passen moltes coses molt xules, coses arriscades, no? Que és, crec que és un dels grans quès, no? De festivals com el d'Ansaneu, que no vas allà a veure allò de sempre, sinó que, bueno, anem a veure què. Llavors, el risc és el risc, no? De vegades surt bé, de vegades no, però és que si ningú arrisca, què cony fotríem, no? Per tant, i a més això, l'espai és meravellós, la natura, l'aire, la fresca, tots són motius per anar-hi. El menjar...
10: Però, per favor, tot, ningú ven com tu.
11: A més, si la directora és una dona meravellosa.
10: Ruth Martínez, com estàs?
12: Què puc dir jo? Ja plega, no?
10: Sí,
12: ja,
10: no, ho deixem-ho aquí.
12: Deixem-ho estar. Sí, no ho milloraré. Contenta de ser aquí. Amb una confessió de dir, estic com una mica nerviosa perquè jo vaig començar de becària aquí, en aquesta casa, i ara me n'acabo d'en recordar.
10: I quant temps t'hi vas
12: estar? No, res, un estiu vaig fer. I ara pensava, ostres, tu, fa com il·lusió, no? Bueno. Soc ja juràssica en tots els aspectes de la meva existència.
10: Perquè ets periodista, gestora cultural, i això, des de fa uns anys, directora del Festival d'Ansaneu. Te n'has tornat experta d'aquella zona?
12: Home, trepitjar la zona és la millor manera de conèixer-la i treballar-hi també, perquè coneixes les virtuts i sobretot coneixes la gent, que en definitiva és el que acaba sent més rellevant dels espais, dels territoris també, no? La gent que hi habita, no només la que hi passa, sinó la que està allà 365 dies de l'any o hi fa un projecte de vida, no?
10: Uh-huh. I a més vens acompanyada, Sílvia Bel, actriu, què tal?
13: Hola, què tal? Encantada d'estar aquí amb vosaltres.
10: Ruth, ho portes bé això de la veu de la Sílvia?
12: Jo és que ja et dic, em poso en situació aquesta veu meravellosa i aquesta història que passarà per tota la seva carn, diguem, que serà impactant. Sílvia Bel, gràcies per venir també i per regalar-nos, no?, una vegada més. De fet, ella ja ha estat també al festival, amb actes molt, molt bonics.
10: Amb sí, què sí. vas estar? Perquè aquest any estàs programada amb Medea, aquesta sí. peça que porteu amb la Neus Borrell, i hi havies passat ja.
13: Sí, vam anar amb el Roger Mas a fer un concert molt bonic, tinc un record preciós d'aquells dies, i va ser un homenatge als afusellats durant la Guerra Civil, els republicans que van quedar allà en fosses, i va ser molt bonic. És que aquest festival, com ha dit la Carlota, és un festival ja que un no se'l pot perdre. Us convidem a tots a passar-hi, i a més estar allà al Pirineu.

0: I quins canvis has vist al festival durant aquest temps i doncs, cap a on va, diguem-ne?
1: Mira, el nou format, diguem-ne, aquest format, diguem, d'exhibició d'una part, però de suport a la creació, d'un festival que no posa l'obsessió ni en la xifra ni en els resultats. Ara que vivim en una societat tan resultadista, a nosaltres ens importa el procés i el mentrestant, no? I, per tant, nosaltres naixem d'una crisi, d'una situació de desorientació, com va ser la mort de Joan Serra l'any 2013. Per tant, això va començar com un curs de danses tradicionals, de dansa tradicional catalana principalment, i durant molts anys doncs, va ser això, no? Un curs de formació. Després de la mort d'en Joan, l'any 14 va ser un any d'impàs, d'això, de desorientació, de dol, no? I el 2015 vam ressorgir, diguem, de les pròpies cendres amb aquest model que hem anat modulant, però que tenia ja aquesta idea també que entronca amb el model anterior, jo havia també treballat amb en Joan els últims 3 anys, aquesta idea que m'agrada molt de laboratori, no? El laboratori de les Valls d'Àneu. Volem pensar que el que passa allà, s'incentiva allà, té l'alè del territori, d'alguna manera doncs s'impregna, o aquelles produccions que hi passen, el fet de posar-les en aquells espais, també hi ha un diàleg, una adaptació, una cura, un moment, un espai, un temps, no?, dedicat per fer aquelles produccions en aquells llocs i amb aquella gent, no?
0: I passaran prop de 40 propostes de música, dansa i altres disciplines, les anirem desgranant, i tot plegat per reafirmar això que també ara deies, el vincle entre cultura, natura i comunitat, que sol quedar a vegades desdibuixada una mica aquesta relació.
1: Sí, nosaltres sempre expliquem que fem aquest festival en un territori que té algunes singularitats, no? Moltes d'elles s'han comentat ja, però en té una també que és la mancança, diguéssim, d'espais d'equipaments culturals, que l'única cosa, diguem, que poden garantir, diguem, és aquesta estabilitat, aquesta programació estable. Hi ha espais meravellosos que nosaltres apostem perquè siguin no, espais que acullin les actuacions, que dialoguin amb els artistes, llocs de residència, de creació i d'exhibició, però després hi ha això, no, durant el que és la resta de l'any, durant el que no és aquell miratge d'aquells 10 dies, què hi passa? Doncs nosaltres creiem que la gent que viu allà també té dret, esclar que sí, no, més enllà del seu codi postal, d'accedir a cultura de qualitat, a projectes multidisciplinaris i a tenir també aquests referents, no?, que tota la vida doncs, has seguit, o persones que t'agraden, que llegeixes, que veus a la televisió, que vas a veure el teatre a Lleida, a Barcelona, és a dir, que et mous per veure'ls, per què no portar-los, clar que sí, a les Valls d'Àneu.
0: Bueno, perquè a més la creació cultural no passa només, no?, en aquests grans nuclis urbans. Jo no sé si creus que ara hi ha com un molt bon moment amb aquests festivals que són fora de Barcelona, com per exemple parlàvem amb els del Poesia i Més del Maresme, o fins i tot el Fast de l'Empordà que és aquest cap de setmana, s'estrena el Vertebre Dansa a l'Ebre. Creus que això, que s'estan consolidant i que van forts?
1: Bueno, és que la cultura treballa en un aspecte molt important de la persona, diguem, que és també el de reafirmar-te, diguem, aquest, nosaltres diem orgull anauenc, no? Aquesta idea de dir, ostres, aquella borda per la que passes cada dia, aquell prat, aquella església que està tancada tantíssims dies a l'any, i cada cop entres, la veus neta, arreglada, i veus un espectacle de primeríssima qualitat. Per tant, és aquesta idea de que la cultura reforça aquest vincle, no?, comunitari, i a més reforça la teva autoestima en tant que pertanys en aquell entorn, no?
0: Com, bueno, ara deies l'església i Medea, de la Sílvia, la fareu a l'església de Santa Maria d'Àneu, Escalarra, i el públic creus que també ho rep diferent? O sigui, tu que has passat per teatres, per tele, una mica de tot, quan vas en llocs d'aquests, notes que la reacció del públic o el clima que es crea és diferent?
2: És un espai molt màgic, no? I a més, fer-hi la Medea, i allà darrere la Verge i el Sant Crist i el romànic i tot plegat és evidentment un espai únic. I també té aquesta cosa, no?, que deia la Ruth, de descentralitzar. Tot passa per Barcelona, tot passa per les grans ciutats. I de vegades, jo sempre quan somiava en ser actriu, moltes vegades somiava sense saber-ho en aquell moment en coses que he pogut experimentar en festivals així, que és quan tu tens el públic allà molt proper, quan sents que hi ha com una sintonia i que allò dona sentit a la teva feina. I no és només la bellesa de l'espai, sinó el fet també de que tu t'acostes a una part del territori que no té tan fàcil d'acostar-se a Barcelona i venir a veure les propostes culturals que es facin, no? i això també li dona un altre sentit.
0: Tu vius a la Garriga i no sé si també crees des de fora de Barcelona, perquè també teníem aquí en Dan Peralbo i deia, és que tot va amb un ritme diferent. Vull dir, ell quan escric cançons des de Torelló són diferents a les cançons que escric a Barcelona.
2: Clar,
0: no sé si tu t'hi trobes una mica.
2: Jo sóc de Barcelona i després he viscut molts anys a Molins de Rei, que la família de la meva mare són d'allà. Per tant,

0: sóc una mica de poble i una mica de la ciutat, i ara visc a la Garriga per circumstàncies personals, però sí que és veritat que a mesura que han anat passant els anys, jo cada vegada m'he sentit com més amb la necessitat de fugir de la urbe, no?, i de tot el que comporta. I venir-hi m'agrada venir-hi de tant en tant, però també s'ha de venir preparat per viure una sèrie d'experiències que són una mica estressants, no? Jo li deia a la Carlota, no?, si vens en bicicleta, quan vivia a Barcelona i vas a tot arreu en bici, perfecte, però si t'has de moure amb cotxe perquè vens de fora, tot es complica moltíssim.
1: És una bogeria. Carlota, tu com et relaciones amb Barcelona?
2: Com que feia una setmana, sí, una no. Diguéssim, quan arribo em fa molta il·lusió, i el dia que marxo, penso, que bé que marxo, llavors arribo allà dalt i penso, no saps, vull dir, visc amb una mena d'esquizofrènia perpètua. Això del públic i d'ençà neu, crec que, bueno, almenys jo quan he estat allà, diguéssim, com a intèrpret i també com a públic, crec que el públic és diferent perquè és un públic superagraït. Quan convé també és indulgent, en el sentit que hi ha com una humanitat en el públic, no? Saps què vull dir? Que de vegades hi ha llocs que és com a Barcelona notes que hi ha una mena de distància crítica, no? Que la gent ja s'ho mira tot amb la ceia, no? Pujant la ceia, no? Amb una mena de suspicàcia, i allà, no ho sé, bueno, potser
1: no,
2: ho tinc
1: fredor.
2: Idealitzat i és mentida, però la meva sensació, que més això, clar, vas a veure un espectacle a la tarda, després et trobes els mateixos al vespre, no? Hi ha com una sensació de comunitat, que és bonic.
0: I també és veritat que hi ha molta gent de Barcelona que pugen al festival i que, per tant, es mouen de Barcelona, que també està molt bé, això.
1: Una edició més que estarà marcada per les produccions pròpies. Fins a 4 produccions, 2 coproduccions, com la peça de la ballarina Lorena Nogal, que ve directe del Grec. Ruth, per què feu aquest pas endavant? És un gran què pels artistes que us poseu no només a programar, sinó a impulsar espectacles?
3: Mira, jo com que sóc una freelance i vinc i visc amb artistes i vinc d'aquest món, diguem, penso que també és una manera d'aprofitar millor els recursos públics. El nostre festival és un festival que té vocació pública, diguem, i rep recursos públics, i crec que els artistes han de poder treballar i treballar amb un cert recorregut. És a dir, l'esforç que hi ha en les peces, penso en el monòleg que va presentar la Carlota l'any passat, en aquesta Medea, vull dir, és un esforç grandiós on ens ajuntem i garantim un circuit i un recorregut on no té cap sentit que cadascú vulgui fer la seva peça només per aquell moment i allò, ser virgen i màrtir el mateix dia, no? Vull dir, la gent ha de treballar amb dignitat, i si nosaltres hi podem aportar amb un any, sí, amb un aniversari rodó, doncs vinga, som-hi, i una mica tots els nostres interessos estan posats en aquestes línies de producció i coproducció, amb gent que ens agrada, amb gent que ens sentim pròxima, però és com molt important, i és, penso, un acte de responsabilitat, també, no?
1: Fer aquesta xarxa entre vosaltres. Que sigui el vostre, la Medea, la veu fer ara fa un any, no?, el CCCB, amb el Festival Clàssics, justament. O sigui, això és un exemple d'aquesta aliança que propicieu, que com a artista suposo que s'agraeix.
0: La vam fer al novembre, em sembla. Sí, no fa tant, però ja des del principi teníem clar que després aniríem al d'ençà neu, i també per nosaltres és diferent, perquè dius, mira, ara farem això aquí, però després té una altra sortida, i també a nivell de procés creatiu, doncs hi pots afegir o treure o pots anar modificant, i això també et dona, és un incentiu, no?
1: Parlem una mica de la peça, que encara no n'hem dit gaire res. La interpreteu amb l'artista i cantant Neus Borrell. D'on surt la idea? Quan és que us ajunteu?
0: Això és perquè, bueno, en realitat hi ha com molts factors, però la Cira ja uns anys abans m'havia parlat d'una lectura de la Medea, i aleshores ho vam fer d'una manera, i llavors el Pere Jaume, que té a veure, perquè de fet és igual, però vaja, que és el pare de l'artista que m'acompanya, que és una gran artista, al marge de qui sigui el seu pare, doncs va insistir molt, ostres, això ho hauries de fer com un monòleg i tal, i llavors amb la Cira parlant-ne i així vam tenir, doncs, això, l'oportunitat de que a través del d'ençà neu i del Festival Clàssics poguéssim tornar. I aquí sí que va ser un projecte com més personal i més arriscat. El personatge de la Medea és un personatge molt controvertit, que tampoc és que sigui allò, dius, ostres, que bonic fer una dona que mata els seus fills, però va molt més enllà d'això, no? I a més, té aquest punt una mica irreverent, perquè ella és botxí però també és víctima al mateix temps, i perquè les coses, quan es llegeixen en profunditat, tenen moltes capes, i està bé perquè ara s'ha posat com molt de moda ser irreverent amb coses que són les que toquen, no? Però ser irreverent de veritat és més arriscat, i a mi m'agrada això.
1: com li veus en el personatge d'ella.
0: Sí, m'agrada fer una cosa políticament incorrecta, no? Que és una dona matant els seus fills. I a més, quan tu mires les capes i les capes que hi ha allà, hi ha moltes, hi ha molta més història, no? I després hi ha la història d'haver-hi juntat uns textos. Jo admiro profundament la Dolors Miquel, he de dir que és una escriptora que és, diguéssim, d'alguna manera boja com jo en alguns aspectes, i té una manera d'escriure que crec que s'allunya de tota aquesta cosa més intel·lectual de la mirada més masculina i va directament a la terra, als ovaris i a les coses més. I això té molt a veure també amb aquest festival. I llavors el primer monòleg és un monòleg d'ella que, a més, parlant del riu Noguera Pallaresa i del pantà de Camarasa, acaba d'alguna manera, amb algunes modificacions que hi hem fet, explicant la història de Medea molt resumida, no? I després comença el vers d'Eurípides, que això és una meravella, també, perquè, evidentment, tenir l'oportunitat en català de dir Eurípides traduït pel Jaume Mira, el Mirall, és una traducció brutal, i aquelles paraules volen per si mateixes. Després hi ha la Neus, que amb el seu cant, que amb una sensibilitat que enamora des de fora i des de dins a mi com a companya, i posa aquesta cosa telúrica, i ens hem imaginat una Medea passats els anys, una Medea una mica poligonera, perquè no hem volgut fer el clàssic i prou, sinó imaginar-nos-la. Què passa amb aquesta dona després d'haver fet d'haver comès aquest crim, no? Doncs és una dona perduda que pot estar a la presó o en algun tuguri, en algun lloc, i recorda la història una vegada i una altra, no? I aleshores interpreta tots els personatges perquè ella es dona raons a ella mateixa interpretant-los, no? I és com una mena de joc.
1: Tot dirigit per en Josep Maria Mestres, no?
0: Sí.
1: El nou Josep director Maria... del Teatre Nacional de Catalunya,
0: sí,
1: diem-ho.
0: El Josep Maria hi va posar la mirada des de fora amb una generositat molt gran, perquè li vaig demanar, mira, m'agradaria que ho miressis això, que poguessis posar una mica les coses a lloc, i també hem tingut l'ajuda això de la Dolors Miquel i el Pere Jaume, que també hi ha algun fragment de text que és d'ell, i el Raül Garrigasait, que també em va ajudar a fer aquesta versió una mica convertida en un monòleg, perquè és ella interpretant tots els personatges i vam canviar algunes veus, i així ens ho hem passat molt bé.
1: I ara que deies la Dolors Miquel, que hi veu, bueno, veu coincidir juntes en el Festival de Poesia La Balconada,
0: sí,
1: perquè tu estàs molt, vull dir, molt posada amb la poesia, amb recitals, quan hi entres tu en tot aquest món? O qui t'hi fa entrar?
0: Va ser una mica l'Albert Roig, però a mi ja m'agradava la poesia, però l'Albert Roig, quan jo estudiava a l'Institut del Teatre l'últim any, i vam fer un espectacle a l'acabar que es deia Noves Veus, Nous Poetes, i ens van ajuntar les Noves Veus amb els Nous Poetes, que ara ja tots són, ja no som tan nous, no? Diguéssim que ja tots tenim una certa edat, però hi havia a les Noves Veus, hi havia el Cornudella, l'Albert Roig, el Casasses, el Pere Jaume, la Dolors Miquel, hi havia molts poetes, i de Noves Veus érem, doncs, algunes companyes de la promoció que acabàvem aquell any, i amb l'Albert Roig ens van fer molt amics, i després, doncs, no ho sé, d'alguna manera un actor, quan té temps per ell mateix i per triar els seus propis projectes, doncs es decanta per allò que... I jo és veritat que moltes vegades m'he decantat per fer coses d'aquestes en proximitat, amb allò que jo tenia, aquell somni d'anar amb la furgoneta i ara parem aquí i mira que arriben els còmics, que arriben, no? Doncs anem a fer una mica de poesia. Vaig també moltes vegades amb músics i això m'agrada molt. Sí.
1: I de fet hi ha molt lloc per la paraula, no? En el Dansaneu, penso ara amb l'Àngels Gunyalons, amb Drames Rurals i altres contes, que té la curadoria de la poeta Blanca Llum Vidal. També és important això, crear aquests espais que tant li agraden a la Sílvia Bel.
3: Sí, sobretot perquè allà costa molt trobar aquest tipus de propostes, és a dir, potser la música és més fàcil de programar o la trobes més fàcilment, però quan entrem en l'àmbit escènic i sobretot el teatre de text o la poesia dita, costa més de trobar-ho, i aquí hem trobat realment una recepció. Aquí la mala notícia, l'única mala notícia que tinc és que només queden 6 entrades per aquesta Medea, i és evident que d'aquí al dia que arribi no n'hi haurà més, no? Però vull dir que hi ha una recepció boníssima de totes les propostes que demanen tant de qui la fa, però demanen també, home, per part nostra, per part de l'espectador, un moment d'atenció, si us plau, no? I per tant, moltíssimes ganes, jo ho sentia ara. A més, la Carlota, que és un tema que també coneix bé, aquest de la Medea, perquè també el vam treballar l'any 24 amb tot el tema de la bruixeria, que ella també va tenir un paper molt, molt rellevant. Per tant, és un, en fi, unes ganes brutals, no?
1: I ara que deies música, que també hi haurà concerts de Magalí Sares, Sandra Montfort, Obeses o El Petit de Calaril.

0: També hem de destacar la peça inaugural, Sodoma, de la Boronal, que ara que deies entrades exhauridíssimes des de fa temps. També hi ha aquesta aposta molt forta per la dansa amb Mabel Olea, que va passar pel programa la setmana passada, o tallers de dansa de Montse Colomer i Arran d'Arrel. Però una de les activitats que m'ha cridat molt l'atenció és el dinar de cantadors i cantadores. Què és això, per qui no sàpiga de què va?
1: Bueno, ho dèiem abans, la llavor, la gènesi del festival, hi ha la cultura popular, que continua sent un eix importantíssim, no? Tenim el record a Jordi Fàbregas, els 25 anys de l'Escola Folk del Pirineu, la dansa d'arrel, en fi, moltíssimes propostes, i aquests dinars de cantadors ens porten a uns germanets, un dels molts germanets que tenim que ens agrada retrobar, com són la gent del Cantut, que tenen un projecte molt bonic de recuperació de la memòria oral. Al Pirineu tenim un referent absolut en el gènere, que és l'Artur Blasco, que gairebé és un habitual cada any del festival, i per tant farem, en col·laboració amb el Cantut, d'una banda una presentació del projecte per posar en valor que tornem a cantar, que ens atrevim a cantar, igual que ens hem d'atrevir a ballar, no? A gosar poder, doncs gosar poder cantar i cantar en comunitat, amb gent que no coneixes, a vegades, no? Si ets una mica tímid i et costa cantar en un dinar amb una persona que ja no saps qui tens al costat i a més has de cantar, ai mare, no?
0: I però abans es feia tant.
1: Abans es feia.
0: No? Vull dir, jo penso en la meva àvia i tot el dia cantaven.
1: Correcte.
0: I també teníem a la Montse Alcañiz, que aquí, bueno, es va posar de, és que ja no es canta, i a les escoles, per què no ensenyem a cantar als nens? Què fem? Sí, sí. Vosaltres canteu? No, vull dir, què passa amb aquesta tradició oral? Si no, on quedarà?
2: Cantar és importantíssim, eh? Mira, la Montse va ser professora meva a l'Institut de Teatre.
0: Sí?
2: I sí, de tant en tant cantàvem. I jo veig que, de vegades, jo tinc amigues que estan, que no tenen parella i que, ostres, no sé, s'han apuntat a cantar amb altres persones i dic, hòstia, quina enveja.
3: No, jo però vull cantar, passen... i en una altra vida vull cantar.
2: Però no saps sí, com s'ho passen en aquelles corals que organitzen allà. Dic, hòstia, jo també vull anar, perquè això, aquí treus tots els dimonis fora. És una felicitat absoluta.
1: Sí, sí, la sensació de fer música,
2: i de junts,
1: compartir.
2: Junts,
1: exacte,
2: no?
1: En el moment aquest estereofònic, no? Que dius, no, la teva veu superposada amb una altra, o senzillament el plaer, això, de compartir i de cantar. Va, som-hi, no? I això és el que farem en aquest dinar de cantadors.
0: Mm-hmm. Anem acabant, noies. Sílvia, tu ja tens temps amb tot el com si fos ahir. Acabeu la temporada ara, temporada d'èxit completament.
2: Sí, sí, es veu que aquesta sèrie té un èxit que, escolta'm...
0: Es veu, diuen.
2: Sí, sí, ha superat tots els nostres pronòstics. La veritat que a mi, quan em van trucar per fer aquesta sèrie, em van dir, farem una temporada, i jo vaig dir, ostres, aprofito ara per comprar-me una furgoneta, perquè després, vull dir, ja no tornarem a ser pobres com sempre. Però, bueno, la cosa ha durat i per sort, per tots nosaltres. Primera, perquè ens ho passem molt bé fent-ho, i després perquè, clar, ens guanyem la vida, cosa que en aquest ofici no és tan fàcil.
0: No sol passar. I desena temporada, que ja us convertiu en la sèrie més duradora de TV3,
2: sí,
0: superant la Riera, superant...
3: 10 furgonetes ja, no?
2: Bueno, ara me l'he de canviar perquè és vella.
0: No? Pues però... mira, que vagi venint allò, com si fos ahir.
2: Sí.
0: Doncs, noies, moltíssimes gràcies per venir. Ruth Martínez, Sílvia Bel, ens veiem pel Dansana, no, em sembla?
1: Ens veiem al Pirineu, gràcies.

0: Tot és comèdia.
1: Nueva York!
2: Tothom té la mirada posada cap a Nova York.
3: Si te quieres divertir.
2: La final del Mundial només es viu un cop cada 4 anys. I la Roja ha aconseguit el passi d'or. Aquest diumenge, a les 9 del vespre, lluitaran per la segona estrella. Espanya-Argentina. L'equip del Keti Juga serà a la sala Cotton de Casino Barcelona. Amb regals i sorpreses per animar la prèvia i passi el que passi, el postpartit.
4: És gratis, eh?
2: Més informació a casinobarcelona.com.
5: Amb la col·laboració de Material Building, veiem CAT i compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Clàudia Arcarons.

0: Carlota Gurt, de què parlem avui?
1: Avui parlarem de les il·lusions perdudes, eh?
0: És tan sí. tema teu.
1: Bueno, sí, sí, és allò. Jo vaig a... No, a és com les vaques, no? Que agafo els mateixos temes i els mastego, els mastego, els trec, els torno a mastegar, no?
0: Però tu te l'han fet perdre.
1: Bueno, no ho sé, les il·lusions es perden, no? Si les il·lusions, en general, no? O sigui, si tu et dic il·lusió, quin verb conjugues, no? Tenir, perdre... No?
0: Però clar, tu vas més amb el segon.
1: Satisfer, no? No, això no ho acabem de dir gaire mai, no? Bé, no ho sé. Bueno, llavors
0: són
1: això,
0: il·lusions perdudes.
1: Començarem parlant de pel·lícules, perquè últimament he anat a veure un parell de pel·lícules de terror.
0: De terror, entre cometes, eh? Bueno, ara en parlarem.
1: Sí, bueno, això del terror, no? Ja és, bueno, està bé perquè d'alguna manera no és el terror clàssic, no? Que és una de les coses bones que tenen aquestes dues pel·lícules, que són Obsession i Backrooms, no?
0: Comencem per aquesta primera?
1: Sí, va.
2: Deseo que Nicky me quiera más que a nadie en el mundo.
3: Te quiero mucho, mucho, mucho, mucho, muchísimo.
0: Terrorífic.
1: Sí, això dels doblatges és clar, perquè si papa hi ha veure les pel·lícules en
0: original,
1: llavors fan aquestes veus, no? Deseo que me quiera más que nada en el mundo.
0: Podries no pego, eh?
1: Són aquestes coses que fan. Bueno, en fi, sí, és, bueno, és això, no? Una mica una pel·lícula que parla d'una obsessió, no? Arran d'una bueno, mena de fet sobrenatural, podríem dir, no? I aquest noi que desitja que una noia doncs, se l'estimi per sobre de totes les coses, no? La idea de la il·lusió perduda és això, no? Que fins i tot els desitjos, no? Quan es compleixen acostumen a ser, o de vegades són il·lusions perdudes, no? Perquè un desig és una mena de projecció, no? D'una cosa que tu t'imagines. Després, quan el desig es fa realitat...
0: No acaba sent allò que tu volies.
1: Ah, exacte, no? Llavors tenim sempre un problema d'expectativa, no?
0: L'expectativa mai és gaire bona, eh?
1: Expectativa i il·lusió són dues coses que hauríem de mirar de nivellar. Llavors, Obsession és aquesta pel·lícula de Carrie Barker, que té una Navarrete, no sé com s'ha de pronunciar això, Navarrete, saps què vull dir?
0: Amazing.
1: Navarrete, no? Vull dir com s'ha de fer això. Bueno, en fi, que estava bastant espectacular, que crec que igual que Backrooms, la gràcia és que treuen el terror de les caselles de sempre, no? Diguéssim, estem com molt farts de veure capellans amb crucifixos i no ho sé, no?
0: Vull dir, l'experiència
1: cases Warren, encantades, exacte. Persones que es canvien de casa, no?
0: Vull dir que, mòmies...
1: Que, bueno, que està bé, vull dir, la cosa de gènere sempre hi ha una part que és ja la convenció, no? Vull dir que ja és la convenció que ve d'Alan Poe, si vols, no? Però està bé que hi hagi una certa renovació del gènere i crec que aquestes dues pel·lícules, una de les coses que fan és això, renovar el gènere i buscar el terror, diguéssim, dins dels nostres caps, no? Diguéssim, si Obsession podríem dir que el terror està en les coses que desitgem, vull dir, vigila amb el que desitges, no? És una mica, podríem dir, que és aquesta idea, que és una cosa que és molt aplicable a la vida real. Després tenim Backrooms, que també és aquesta idea de el terror dels bucles que habiten a dins dels nostres
0: exacte.
1: Caps, no?
0: Aquesta podríem... és la que va parlar una mica en Ferran Basaganyes
1: sí.
0: i que ens vam quedar allò...
1: Sí,
0: molt,
1: sí,
0: molt,
1: sí.
0: Molt inquietant tot, però alhora, aquesta primera d'Obsession, jo he llegit un tuit que deia, tipus, que és pura comèdia.
1: Sí, no,
0: tampoc
1: sí,
0: et cagues tant, que deia, tipus, és com quan en Harry es va trobar la Sally i la Sally estava boja.
1: Sí, sí, sí. Clar, no, perquè últimament es porta molt, no?, aquesta cosa de la barreja de gèneres, no?, el terror comèdia, que diuen, no?, perquè és això, no?, l'Obsession molt clarament té molts punts de comèdia, tot i que vaig anar amb una amiga que ella em deia, jo no entenc perquè la gent reia, no?
0: Que ella estava cagada.
1: Clar, no?
0: Sí. Jo hauria set aquesta.
1: Bueno, perquè clar, però això, i de fet Backrooms també té punts de comèdia, eh? La idea que això, que tot, bueno, que aquesta cosa de gènere, que a vegades el terror es posa massa solemne, no? És com que no, això fa por, i una cosa pot fer por i pot fer gràcia alhora. Penso en aquella pel·lícula que es diu La visita, no? D'uns nens, no? Perquè també tenia un punt de terror-comèdia
0: I que a vegades encara
1: que encara és més
0: sí.
1: inquietant, no? Perquè et fa riure de coses que, bueno, no? I que tu com a espectador et descol·loca, i crec que això és una bona notícia.
0: Aquestes
1: no?
0: dues pel·lícules, així per començar,
1: sí.
0: Obsession i Backrooms, i també ens portes un llibre.
1: Sí, un llibre que es diu El blues de la fi del món, de l'Edgar Keret, que és un autor israelià, que escriu, per tant, en hebreu, evidentment. Aquest està publicat a la Segona Perifèria, que és l'editorial que també li va publicar 7 anys de plenitud. És un autor que jo el vaig descobrir en un llibre de contes que es diu De sobte truquen a la porta, i que em va agradar molt i em va fer riure molt. És un autor, bàsicament, bueno, és cèlebre pels contes que escriu, o sigui, és el rei de la narrativa curta, de fet té contes que són superbreus, i que sempre té humor, té mala llet, té una mirada sobre el món molt crítica. Podríem dir que també estan escrits, diguéssim, amb ironia i amb humor, però des d'un desil·lusionament, no? Des del desengany, no? Podríem dir, amb humor, però des del desengany.
0: De fet, l'editorial deia una cosa, tipus, amb un punt de clarividència trista davant del futur que ens espera. Que dius,
1: però diguéssim, no és trist, eh? Vull dir, és molt graciós, eh? Hi ha, per exemple, un conte que aquí en aquest recull, per exemple, que parlen de que s'ha inventat la màquina del temps, però es pot anar enrere, però no es pot anar endavant, no? Llavors, en un moment donat, descobreixen que el fet de viatjar en el temps t'aprima, no? Llavors, això té unes certes conseqüències, no? Després hi ha un altre que parla de les relacions de parella, i algú que busca que busca una parella, bueno, és com que a tot li dona la volta i agafa la mateixa cosa, gira al mitjó i te la fa mirar al revés, no? Us vull llegir una pagineta una mica perquè us feu una mica la idea de com és. És un conte que es diu Gènesi capítol 0, que comença així. Diu, després de l'accident, tot va ser dolor. Dolor pel matí fent cua a la cafeteria, dolor a la feina, dolor a la fisioteràpia, a l'últim pis de la clínica amb un ascensor pastiler en el sud de la ciutat. Aleshores, un amic li va parlar d'un terapeuta alternatiu que havia migrat a Israel del Caucas i que ara vivia a Bat Yam, on feia cures amb energies. Aquest terapeuta, va dir l'amic, està com un llum de ganxo, sua i parla sol durant tota la sessió, grunyint i regalimant com una bèstia acorralada. Però escolta, segons l'amic, fa la feina. Sincerament, havent fet un màster d'enginyeria industrial i gestió empresarial a la Universitat Ben Gurion del Negev, no acabava de creure en la medicina alternativa, però havent obtingut un doctorat en dolor a l'Acadèmia de la Vida, estava disposat a provar el que fos. Un cop per setmana, la Ruti el portava a Cal Sarmen, així es deia la bèstia caucàsica de Bat Yam, i després de 4 o 5 sessions en què el Sarmen aquest li grunyia i li suava per sobre, el dolor va desaparèixer. Després va recuperar-se. Tot va ser avorriment. Avorriment a la cafeteria, avorriment a la feina, avorriment vora la piscina de vacances a Eilat, avorriment als sopars amb amics el divendres, etc. Llavors fa com un recorregut per la vida d'aquesta persona, que primer tot és dolor, després tot és avorriment, després tot és esgotament, no?
0: Uf, al final... anem passant de fase, eh?
1: Sí, però té aquests punts, no?, d'humor i d'ironia que d'alguna manera et permeten que tot això t'ho empassis. Jo crec que és, que més com a lectura d'estiu, perquè a vegades a l'estiu estem com dispersos, no?, i no volem, bueno, crec que no volem grans drames, no? Potser l'estiu és una gran cosa, i a més crec que Segona Perifèria està fent molt bona feina, i sempre, saps?, vull dir que les coses que publica sempre estan molt triadetes i són doncs, maques de llegir.
0: Destaquem-ho, aquest llibre per l'estiu, segons Carlota Hurt, El blues de la fi del món. I ara anem amb una exposició que no hem acabat d'encertar, em sembla, Carlota?
1: No. Sí, que sap com greu, perquè, clar, això et vaig dir que en parlaria, encara no l'havia d'anar a veure.
0: Ho vas dir amb il·lusió i
1: exacte,
0: te la van fer perdre.
1: Exacte, Bueno, es diu La Sal de la Il·lusió. És una exposició al Centre d'Art Santa Mònica. I en principi, diguéssim, vaig decidir anar-hi perquè allò, mirant una mica què diuen les... No? Bueno, allò, quan vas a una exposició, mires una mica què diuen, no? Llavors, per exemple, diuen l'exposició aborda conceptes com la postveritat, les dinàmiques de poder i els mecanismes que s'amaguen rere, bla, bla, bla. No? Aquesta mena de coses. Dius, home, això m'interessa, no? La idea de tots vivim sumits en una mena de construcció fictícia, no? El món, la realitat, les notícies, no? Bueno, vull dir, no sé, el tema de la postveritat, no? Vull dir, sembla que en principi... Però, clar, després l'exposició em va semblar que es quedava una miqueta curta, no? Hi ha com tres plantes, llavors la planta inicial hi ha com una mena d'instal·lacions, de les quals no es dona gaire explicació. La idea és que tu passis per allà, és com un recorregut, i després quan puges, doncs és quan ho processes, no? Podríem dir. Però vaig tenir la sensació que es quedava tot una mica a la superfície, saps? Vull dir que no acabava de tocar gaire fons, com si tot s'hagués fet des d'una certa ingenuïtat, no? Vull dir, com una mica amb coses que ja sabem. Per exemple, el primer, només començar, hi ha una mena d'àudio que parla sobre coses, no? Hi ha doncs, diverses veus que es barregen, i al final tu escoltes i dius, però ben bé això...
0: Què m'estàs dient?
1: No m'acaba de dir res, no? Vull dir, no és que... Diguéssim, tampoc és que digui estupideses, però una mica que surts amb la sensació de i què.
0: Que és l'últim que esperes d'una exposició.
1: Sí. I llavors després, hi ha altres plantes. Clar, hi ha una planta, per exemple, que hi ha com una mena de... veus una imatge de televisió amb una... Com que fa una retransmissió, podríem dir, de la guerra, i després veus unes maquetes, que és on es prenen les imatges. És com si poguessis mirar la idea, jo entenc la idea de fons, vull dir, o sigui, entenc la bona voluntat que hi havia, però és allò que és com quan veus, no sé, una obra de teatre que dius, hòstia, la idea és bona, però l'execució no acaba de funcionar, saps? Vull dir, doncs crec que una mica, pel meu gust, almenys els ha passat això. L'última planta sí que hi ha, de fet, a tota l'exposició et donen un llibret, que és una mica les reflexions al voltant d'això, i potser el llibret aquest, que te l'endús a casa i que te'l mires amb calma, potser allà sí que hi ha algunes coses doncs, més interessants, no? Per exemple, hi ha
4: un text, no sé com diuen aquest, bueno, com una, és que no em surt, un cartell d'aquesta exposició, no es diu cartell, no, cartela, no, bueno, en fi, que parla dels marcs, no, de la idea de que el marc és una manera de separar, no, la real, no? Diguéssim, quan tu emmarques una cosa, és com que ja li estàs donant el grau de ficcionalitat, no? El que hi ha aquí dins ja no forma part de la real, no? És una cosa que separa, bueno, una mena de reflexió una mica més...
0: Bueno, que anaves pescant coses, que deies,
4: sí,
0: bueno,
4: vull dir, d'aquí, allà... Dius, mira, no, vull dir, això encara, però vaja, que tot plegat em va semblar una mica decebedor, i crec que últimament, clar, això és de mal dia, però unes quantes exposicions que he visitat a Barcelona, sempre em quedo amb aquesta sensació de hi ha bona voluntat i
0: veus no
4: que podria, exacte, no? que intenta disparar però no acaba d'encertar en lloc, no? I penso, hòstia, no, tots aquests diners que es destinen, no, a centres... Bueno, vull dir que entenc, tot això val molts diners, però, hòstia, potser hauria d'estar una mica més afilat, una mica més esmolat. Sí. Sí, sí, sí, sí.
0: Podeu comprovar-ho, eh? Al Centre d'Arts de Santa Mònica fins al 27 de setembre, que hi haurà aquesta exposició. I, Carlota, acabem aquí, però la vida també hi ha il·lusions. Tu estàs il·lusionada per alguna cosa últimament?
4: Bueno, home, per les vacances, ara, no? Tinc aquestes ganes d'això, d'acabar tots els projectes que tinc aquí al juliol, i l'any que ve començarem amb coses noves. Això sempre està molt bé, començar de zero.
0: T'anirem seguint, Carlota Gurt. Sí. Moltíssimes gràcies per venir.
4: A vosaltres.
0: I ens veiem, poso a l'agost amb en Màxim?
4: Sí, no ho sé, bueno, a veure què fem a l'agost, perquè jo no sé ben bé, que estic uns dies fora. Bé, bueno, ja, això, anirem veient, sí.
0: Continuem, doncs, amb més Tot és comèdia i passem per la Beckett.

0: tot és comèdia.
1: A la recta final del programa d'avui tornem a Barcelona, a una obra que forma part de la programació del Grec, que li queden dues setmanes per acabar, afanyeu-vos que no queda res, i fins al 2 d'agost a la Beckett. Oriol Puiggrau, director i dramaturg, com estàs?
2: Hola, què tal?
1: I Mariona Pagès, actriu, què tal?
3: Hola, què tal? Molt bé.
1: Tu ets ara l'autor resident d'aquesta temporada, has set l'autor resident de la Sala Beckett. Com ha anat? Perquè dius que el text que avui presentes aquí al programa està atacat per la Sala Beckett.
2: Sí, bueno, és inevitable que... Bueno, ha anat genial, és a dir, és fantàstic poder estar escrivint ja vinculat a un teatre amb tot el suport que això et dona, no? Que no estàs... El procés d'escriptura sempre és molt solitari, sempre hi ha una part també d'estar escrivint algun text per després, no? Que es programi a algun lloc, llavors està escrivint ja, sabent que està programat, sabent que estàs acompanyat pel teatre.
1: Estàs una mica més allò, abraçatet.
2: Sí, estàs molt més abraçat, exacte. I després, inevitablement, doncs, el propi teatre en el que estàs escrivint, doncs, ataca el procés, no?
1: I amb això, amb la Beckett, bé, no? Vull dir, tu, Mariona, em sembla que també te la coneixes bastant.
3: Jo me la conec, són increïbles. Sí.
1: Vas estar en casa.
3: Està en casa, anem allà, assagem, tal, coneixem a tot l'equip, és molt guai, sí.
1: Parlem del número 16 dels Arcans Majors, amb Lluïsa Castell, Alba Pujol i Laura Roig entre el repartiment. Bastant bona companyia, no?
3: Molt bona companyia. Ara just li deia a l'Uri, dic, buah, està sent molt divertit. Aquestes companyes que tinc cada dia, arribem, una no sé què li ha passat, bueno, és increïble.
1: Ja esteu allà d'explicar-vos les coses.
3: D'explicar-nos secrets, avui m'ha passat això, no sé què, Lluïsa, que és la gran ajuda, m'ha passat això.
1: Sí? La veu de l'experiència.
3: La veu de l'experiència, home, s'ha d'aprofitar. Jo, Lluïsa, ajuda'm, i ella, vale, què et passa? Jo, mira, no sé què. Sí, és increïble, les estimo.
1: I el director també, és
3: home,
1: conseller.
3: Home, també.
1: Ahir era, de fet, jo vaig venir ahir i hi era.
3: És que li dèiem, Uri, vine, no ens abandonis ara les funcions, i ve i ens ajuda. Clar, home,
2: sí, intento anar passant, però és veritat que un cop ja s'ha estrenat, yeah. És veritat que no, la companyia com d'actrius en aquest cas ja fa com una pinya...
1: Sí. I tu llavors et notes, una mica més fora o no? De dir, ai, ara ja van soles les meves nenes.
3: Clar, és que no sí. Estàs allà cada dia amb nosaltres, és raro.
2: Sí, és molt curiós perquè, clar, en realitat jo acabo quan s'estrena, sí que vaig algun dia, doncs això, un, a veure-les i dos, a també aixequejar que tot estigui a lloc, però en realitat la meva feina... Clar, és com que la meva feina ha començat molt abans... Mm. I acaba abans també, que clar. Sempre hi ha un punt curiós.
1: I més clar, sent dramaturg i tant. Sí. Presenteu una obra on una periodista comença a escriure sobre les festes que se celebraven a una misteriosa casa fins que la propietària va morir.
4: Em van explicar tot el que va passar aquella nit. Vam parlar de la Barda tota la nit. La meva idea és parlar amb totes les persones que surten a la foto.
5: Li vaig dir a un home, al retir, que jo no tenia germans, que me'ls havien robat. Va dir que si eren bessons i estaven junts, estaven bé.
1: Mariona, ets la primera entrevistada.
3: Sí.
1: Qui és el teu personatge?
3: Doncs el meu personatge és una noia jove que de sobte un dia descobreix que ja es fan unes festes a una casa a 5 minuts del poble on viu, unes festes bastant peculiars, bastant increïbles. Clar, ella viu a un poble que no hi ha res i de sobte descobreix aquelles festes i, bueno, se li obre un món, un univers. Ella, llavors, clar, impacta moltíssim amb els seus amics i viu coses molt heavies a la casa, que no vull fer spoiler, però són molt heavies, i llavors explica a la periodista com tot el que ha viscut allà i sí.
1: I a més és la que pot explicar més coses d'aquesta dona misteriosa, no? D'aquesta senyora... Qui és aquesta senyora russa?
3: Clar, la Sant Petersburgo és una dona que de sobte apareix de Sant Petersburgo i de sobte compra aquesta casa abandonada d'aquest poble, no sap ningú d'on ve, no sap la seva família, què li ha passat a la seva vida, apareix allà i comença a fer festes, i clar, tots els joves estem com, uau, qui és aquesta dona, què li passa, una dona fascinant, amb una història de vida increïble, i res, doncs, llavors comencem a fantasejar en plan al voltant de què li ha pogut passar i per què està aquí, saps, i per què és tan increïble.
1: Li feu dibuixos, o sigui,
3: fem dibuixos,
1: aquesta cosa de l'atracció a una persona desconegudíssima.
3: Clar, i russa i a sobre supergran i super... Buah, és que és com tot un univers i sí.
1: I a partir de la teva conversa amb la periodista, la història de la casa es va despertant, no? I abans d'entrar-hi, Oriol, d'on surt tot plegat? Perquè em sembla que vas començar amb aquesta història escrivint-la des de Londres.
2: Sí, bueno, em va enganxar... Quan em van trucar de la Sala Beckett per ser autor resident, a mi em va enganxar que havia... Bueno, estava en un moment així d'impàs i de fet vaig passar per París a veure una amiga, per Londres, una mica
3: la ruta europea, sí. Perfecta.
2: Que de fet ara torno a estar allà una mica com avui estava mirant
3: vols. Oh,
1: Addicte a Vueling.
2: Una mica. I res, i a Londres vaig veure bastant teatre, vaig veure un muntatge al Zoo de Vidre que em va... Bueno, que hi vaig connectar moltíssim. El text... i el muntatge tenia una cosa molt, molt nostàlgica, també una cosa molt del passat, de membres de família que abandonen la família, i això estava com molt present i va atacar molt l'arrencada del procés d'escriptura.
1: A més, venies de Massa brillant al TNC, de Dibuix d'una guineu ferida, textos bastant introspectius, no? Deies que tenies ganes de trencar amb tot això i obrir-te una mica més cap enfora.
2: Sí, tenia ganes de fer alguna que tingués una energia una mica més coral, que de fet també, encara que siguin quatre actrius, hi ha aquesta cosa amb la peça de que totes no, sostenen molt... No hi ha una protagonista molt clara, i de fet els protagonistes dels que es parlen ni surten a escena, no? És com constantment s'estan parlant de personatges que no hi són. I sí, suposo que venia de textos que hi havia molt monòleg a públic i una cosa com molt interior, i tenia ganes de fer una cosa com que tingués una energia més col·lectiva.
1: Vas haver de confiar en la teva intuïció de dramaturg, perquè clar, tens una constel·lació de personatges que has d'anar quadrant. Tu simplement tires, i vas escrivint i vas dient, bueno, d'aquí sortirà alguna cosa.
2: Sí, és que no hi ha una altra,
1: Sí?
2: Real, com... De fet, mira, l'altre dia vaig anar... Què era? El MACBA, crec que era. Bueno, vaig anar a una xerrada de l'Albert Serra i hi ha un moment que va dir alguna cosa tipus això, i vaig connectar molt, que deia, en realitat mai saps... No, és a dir, mai tens la certesa, cap procés creatiu, de que ni de que anirà bé, ni de que d'allà sortirà alguna cosa...
1: Amb sentit,
2: sí, és a dir, tu tires amb la convicció també de dir, bueno, potser una mica més tranquil si els anteriors han arribat a bon port, però que hi ha com una cosa de seguir la intuïció i de navegar la incertesa i dir...
1: I llançar-te.
2: Ens hi llancem i anem ordenant i anem tirant, i després sí que entra una mica doncs, més una cosa més matemàtica, de que quan ja tens prou material, doncs, d'ordenar-lo i de que allò estigui ben... Bueno, de compartir-ho amb el públic, que estigui el més ordenat possible.
1: Amb uns assajos que potser eren bastant pràctics, no? Perquè són tres actes, tres entrevistes, clar, només us havíeu de trobar gairebé entre la Laura Roig, que fa de periodista, i cada una, no?, amb la seva escena.
3: Sí, és que ha sigut molt guai, perquè, clar, hi ha una cosa com... Està tot tan escrit, no hi havia tanta cosa de creació, d'improvisació i tal, que era molt... Això em tranquil·litzava molt, de dir, buah, tinc el text i llavors aquí només puc jugar a veure quin personatge trobem i quin to i quin ritme i quin tal, però tot està molt lligat ja, llavors ha sigut molt guai perquè era com, vinga, ara puc provar el personatge des d'aquí, ara des d'allà, ara tal, saps?
2: També vam anar, clar, l'espectacle són, és a dir, les tres entrevistes van primer, no? És a dir, la Mariona està la primera mitja hora, surt... entre la següent, no?
1: La següent que, bueno, és la propietària,
2: exacte,
1: que està en la casa, i llavors l'Alba, que
2: sí,
1: és la neta.
2: La periodista comença escrivint sobre les festes i el que acaba passant és que fa una espècie de... A mesura que va tirant del fil se li van obrint fronts i va viatjant cap al passat de la casa, no? Però el que vam fer és assajar... Anàvem totes alhora, no? És també per trobar el to de l'espectacle junts...
3: Clar, és que hi havia una cosa com de... Vale, era molt raro perquè jo no compartia escena ni amb la Lluïsa ni amb l'Alba, i era com que no escrivim tres hores de teatre diferents, saps? Vull dir, com, perquè si jo entro, saps, marxo i no sé que fa la Lluïsa i tal, era com una cosa molt poc... I llavors, clar, ens vam quedar... Vam fer aquesta cosa de sempre mirar les altres companyes com ho feien, i això ha sigut molt guai, perquè de sobte és com... A part de que aprens molt veient com treballa la Lluïsa Castells, la Pujol i la Laura, era molt guai perquè hi havia una cosa com d'unió, saps? Com
1: de teixir-ho,
3: mateix...
1: eh?
3: Uno, com d'estem fent el mateix espectacle, i això era molt guai perquè crec que ha quedat molt... Sí, es nota, total. Saps? Que...
1: I això de ser la primera i llavors tancar-te al camerino i esperar que s'acabi la funció, què tal?
3: És el millor.
1: Perquè em deies que t'encanta.
3: No, és que és el millor, és el millor. O sigui, és que és increïble, perquè clar, jo surto la primera, no m'he d'esperar... clar, l'Alba, pobra, d'estar esperant que jo faci el meu, esperant que la Lluïsa, després d'una hora sola al camerino, pobra, passant text, que li dic, Alba, ja està, clar. O sigui,
1: sí, no para de passar text.
3: Bueno, però que, clar, perquè no es pot desconcentrar, un passa text, tot, està una mica concentradeta, saps, perquè està sortint escenari. I jo, buah, surto la primera, me'n vaig, i clar, els primers dies no, però ara he descobert que puc sortir, llavors vaig a sopar, parlo amb els de l'oficina...
1: Sí, llavors ja t'has anat desconcentrant, no? De dir, al principi estaves allà, no...
3: Clar, però és que no de tornar a sortir escenari, per tant, és
1: ben
3: com...
1: Que no.
3: Clar, jo
1: et mires al futbol, em deia...
3: L'altre dia vaig mirar el Mundial i el meu sofà, no sé què, i clar, i l'Alba, plan, el volum una mica baix, perquè l'Alba ha de sortir escena, saps? I jo, sí, perdó, Alba, ja està.
1: Un però espectacle sí. Que em sembla que també deies que és disfruton. Això en dèieu vosaltres abans d'estrenar els assajos.
0: I és com un conte, però és com una pel·lícula, és com intrigant, és misteriós, té una cosa com de vides cruzades, no? D'aquesta pel·lícula que jo en el seu moment vaig flipar.
3: I et quedes com atrapat amb la història de mil personatges, a veure què passava, aquest misteri, com que hi ha al voltant.
6: Els assajos, superbé. Veure arribar la primavera a la Beckett és xulíssim.
7: Les meves companyes...
1: un punt Vides cruzades, eh? Segons la Lluïsa Castell.
2: Sí, bueno, perquè hi ha aquesta cosa de que s'anomenen... O sigui, hi ha molt... Es parla de molta gent que ha relacionat amb la casa d'alguna manera i clar, si clar, sobren molts arbres genealògics... Sí, sí, sí.
1: Bueno, i si parlem d'aquesta obra, hem de parlar de l'horòscop, del tarot i de tot això, perquè el número 16 dels arcans majors en l'horòscop, no? Bueno, en el tarot, és la torre.
2: Exacte.
1: Què vol dir això? Què és la torre?
2: Sí, la torre és una de les cartes del tarot i molt, molt resumit. és una carta que augura canvi, augura un canvi bastant forçat, bastant dràstic, i l'obra hi ha com tota una energia d'apocalipsi que acompanya l'obra, i la torre doncs també té aquesta energia.
1: Clar, perquè aquí tenim allò, llamps, constel·lacions, energia i tots uns personatges, no?, que busquen connectar amb alguna cosa del més enllà, amb alguna cosa que no acaben de trobar. Això et donava molt joc a tu també, vull dir, aquesta incògnita i aquest estar oberts, no?, a que et passin coses o veure les coses passar i interpretar-les des d'un altre punt.
2: Sí, total. Bueno, em donava com un terreny de joc que em permetia obrir tot de relats que estan connectats, que no és que estiguin connectats, sí que estan connectats per trama, perquè d'alguna manera, no?, és això, d'una història, la periodista va la següent, però que la força de l'espectacle, en realitat, i el que uneix tots aquests secundaris dels que es parlen, està en un terreny més energètic o més de... No? El conte relaciona des d'un terreny que és molt... Sí, que és molt energètic.
1: Posades en sou d'energies? I teniu sensibilitat amb aquestes coses?
2: Sí, jo crec que sí. No ho visc en el meu dia a dia com ho viuen els personatges de l'espectacle, és a dir, però sí que hi ha una sensació de que tot està molt més connectat del que sembla.
3: Sí. Jo he de dir que no gaire... O sigui, jo el trobo del tarot i tal... Estava zero connected, o sigui, és un món que desconec moltíssim, però ha sigut molt guai aquest espectacle, perquè l'Alba Pujol, per exemple, una de les actrius, durant tot el procés d'assajos venia amb llibres de significats de les cartes de tal, i jo estava com, wow, què és això?
1: Bueno, veu tenir a l'Anna Polo, no? Que ella és una experta, una gran experta del Zodíac. D'allà què em veu treure?
2: Va estar molt bé, perquè va ser un col·loqui... Va estar molt bé, aquell col·loqui.
3: Va ser molt guai.
2: És a dir, jo no sé si vaig aprendre res nou, però hi havia un algo... Una entesa.
3: Es notava que en sabia. Sí, es notava que en sabia, que controlava i estava allà...
2: Sí.
1: Us han tirat mai les cartes, a vosaltres?
2: A mi algun amic, una vegada.
1: I què tal? Et va sortir la torre?
2: Què em va sortir? Recordo que va estar bé. Em vaig sentir bastant identificat amb el que... Però és que ja fa un...
3: A mi no m'havia entrat mai a la vida. De fet, em feia com respecte, en plan de guau, guau. I just a l'estrena, va ser l'estrena dels Arcans, va venir una noia que no me'n recordo com és.
1: Sí, la Charas Vega,
3: no? La Charas Vega va venir a tirar les cartes i vaig dir, avui és el dia, ja està.
1: Avui
3: m'estreno. Un espectacle sobre això, vinga, i vaig anar allà i bastant bé.
1: Li vas demanar coses, no? Bueno, aquí el nostre col·laborador Ferran Basaganyes tindria moltes coses a dir, perquè és un addicte a que li tirin les cartes, però tu, clar, com funciona això? Perquè demanes, no?
3: Clar, jo demanes.
1: Saber?
3: Jo vaig demanar, clar, podies demanar de feina, vida o amor. No sé.
1: Amb què tria?
3: Quina cosa m'estressa a mi, saps? Com de les tres, jo, merda. I llavors vaig dir-li amor, perquè vaig dir, bueno, soft, saps? Perquè la feina i la vida són coses molt
1: hardes. Ai, sí, no.
3: I l'amor, mira. I llavors, és com que et va tirar com tres cartes, com passat, present i futur. I llavors, el passat i el present, xunguinguins, en plan, em va treure com el dimoni, jo, ai, per favor,
1: ai,
3: com no, tan fatal. I llavors, el futur, el món, que em va dir que era...
1: Te'l menges.
3: Bueno, tot flors i violes, i vaig dir, ai, que bé. I llavors em va agradar molt. Una bona... Gràcies. A veure quan arriba.
1: Estem esperant.
3: Ja està,
1: ja només has de confiar, només has d'esperar, paciència.
3: Clar.
2: Sí.
1: I com creieu que en surt l'espectador? Perquè ara recordàvem que ahir hi va haver un moment de... S'apaguen els llums i silenci total, la gent no sabia si havia d'aplaudir o no. Algú va arrencar i tots ens hi vam tirar, però com en surt l'espectador? Perquè és una mica desconcertant.
2: Sí, sempre, és a dir, clar, l'espectacle té una cosa també de que comença per tall, és a dir, comences que ja estan entrevistant, ja porten estona que hi són, aquests personatges, i acaba també l'espectacle que aquesta periodista parlarà amb més gent, és a dir, hi ha vida pre i postobra, una mica. Llavors, també sempre ha sigut un equilibri que hem anat trobant, que és veritat que quan es genera el fosc final sempre hi ha una estona de...
3: Hi haurà
2: silenci
3: més?
2: Que ha passat.
3: Sí, sí.
2: I després comencen els aplaudiments i també l'Aina, la regidora, deia que molts dies es queda gent asseguda a les butaques
3: xerrant
2: i fins
3: com...
2: que no veuen que algun tècnic entra a recollir, no s'aixequen.
3: És que hi ha molta info, clar, jo crec que és quan acabes de mirar una pel·li que dius, ostres, em van processar moltes coses i de sobte com, vale, he d'aplaudir, però sí.
2: Sí, està sent... Jo estic gaudint molt, bueno, també, clar, amb companys i amics que estan venint a veure la funció, no? Però m'estan semblant molt divertides les converses post...
3: Sí, sí, la gent es queda loquíssima. Però què li va passar a aquest personatge? És com que diuen noms propis, la gent es queda... Què li va passar a l'Alba Domingo? Saps? Jo no sé.
1: Ai, l'Alba Domingo. Bueno, clar, i a més que hi ha hippies, hi ha desertors de la URSS, o sigui, hi ha Max, de cop.
2: Sí.
1: Molta cosa.
2: Bueno, s'obren molts...
3: Molts fronts,
2: que també, clar, també és com...
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: Hi ha espectadors també que potser venen amb una... També crec que per com estem acostumats a consumir històries i relats que és un espectacle que t'obre molts contes, però no te'ls tanca del tot.
3: Clar.
2: I això, també hi ha espectadors que venen amb una necessitat més de vincular amb això i dona'm...
1: Sí, dona'm un mastegadet.
2: Dona'm-ho tot més lligat i que em sembla natural també, però crec que com que l'espectacle acaba i el que dèiem, no?, queda com vinculat en un terreny... Però hi ha molts personatges que no es coneixen entre si, no es coneixeran.
3: No, clar.
2: I, bueno, és curiós també veure...
3: Com la gent rep aquestes, clar.
2: Sí. Yeah.
1: I hi ha coses que no sabrem mai, coses inexplicables, i viviu bé amb aquesta mena de incògnita?
2: Bueno, jo sí, sento que vaig aprenent a conviure, i de fet, quan escric sempre passo el text com amics i tal, perquè, bueno, va bé, i una amiga qui li vaig passar també, des de que li vaig passar aquest text, i que no estava acabat tampoc, però algun altre dia parlant d'una altra cosa em deia, bueno, clar, com els arcans, no? No tot té resposta, no? I era com, bueno,
1: ja és el referent, ja, com els arcans, barres.
2: Però, bueno, sí, és veritat, és que la vida, bueno, és que és molt inexplicable tot, en realitat.
3: Sí. No? I estem molt acostumats a que tot tingui una resposta, tot un perquè, en plan, i al final és com, bueno, hi ha moltes coses que no, i ja està, i és així, punto, saps?
1: Mm. Bueno, i un cop te n'alliberes, a vegades també treus com un pes de sobre.
3: Clar.
1: I està, anem d'anar buscant, potser, no?
3: Bueno, total.
1: Potser ho trobarem als arcans, potser hi haurem d'anar, no?
2: Potser cadascú trobarà les seves coses.
1: Fins al 2 d'agost a la Sala Beckett. Moltes gràcies, Mariona Pagès, Oriol Puiggrau.
2: Moltes gràcies.
1: Molt bé.
3: Gràcies.
1: I nosaltres ho deixem aquí. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Ens trobem el dissabte que ve amb més Tot és Comèdia. Dani Puntiprats i Pol Llergo al control. Que passeu una molt bona setmana. Adeu.

0: Tot és comèdia. Amb Claudi Arcarons. Ser Catalunya, Barcelona.
1: Nueva York!
2: Tothom té la mirada posada cap a Nova York.
3: Si te quieres divertir.
2: La final del Mundial només es viu un cop cada 4 anys. I la Roja ha aconseguit el passi d'or. Aquest diumenge, a les 9 del vespre, lluitaran per la segona estrella. Espanya-Argentina. L'equip del que t'hi juga serà a la sala Cotton de Casino Barcelona. Amb regals i sorpreses per animar la prèvia i passi el que passi, el postpartit.
4: És gratis, eh?
2: Més informació a casinobarcelona.com.
5: Amb la col·laboració de Material Building, veiem CAT i compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
2: Et va fer vibrar cantant els gols de Messi al Barça.
6: Xavi aguanta la pilota, centra per Messi, que remata amb el cap! Gol, gol, gol!
2: T'ha emocionat descrivint les accions de Leo al Mundial.
7: Messi, único, inimitable, aparece para cazar ese balón.
2: Imagina't el flac i narrant el que pot ser l'últim gran partit de l'astre argentí.
6: Les finals són pels cracs! Les finals són pels líders!
2: Aquest diumenge, Lluís Flaquer torna a narrar en català amb motiu de l'Espanya-Argentina. Només a Ser Catalunya. Escolta la millor final possible amb la veu del millor. Aquí a Catalunya, a l'estiu, som molt de platgeta. Però també tirem cap a la muntanya. Som de quedar-nos a ciutat, que no hi ha ningú i és quan s'hi està més bé. O a l'oficina, per l'aire condicionat i perquè es treballa millor.
8: Sigui quin sigui el teu estiu, la millor manera de començar el dia és amb l'Aquí Catalunya. De 8 a 10, notícies, tertúlies, entrevistes i tota l'actualitat des de diversos punts de vista.
2: Aquí Catalunya, edició estiu. Amb Laura Estrada, a Ser Catalunya.

0: sent la seva població pel turisme.
1: El major impacte d'aquesta realitat que ara explicava en Ferran el pateixen els qui viuen a Barcelona, especialment els residents dels barris amb més turistes com l'Eixample i Ciutat Vella. Els veïns denuncien la proliferació de pisos turístics, l'augment de cafeteries d'especialitat i l'arribada d'experts que, segons asseguren, Pau Puig, estan transformant el teixit dels seus barris.
2: Tant el teixit social com el comercial. A la dreta de l'Eixample, per cada 4 veïns que hi viuen, hi ha una plaça turística.
3: Tinc 2 pisos turístics, els quals... no permeten, clar, fer una vida normal. No dorms a les nits, no saps amb qui et trobaràs a l'escala. És una vida molt tensa.
2: És Alba Sala de l'Associació de Veïns de la Dreta de l'Eixample. Els veïns demanen a l'Ajuntament que faci realitat la promesa d'eliminar els pisos turístics el 2028 i que, mentrestant, controli l'ús que es fa dels existents. A l'esquerra de l'Eixample, la situació és una mica millor. Un de cada 10 persones que hi dorm ho fa en un pis turístic. Els veïns confien en poder reconduir les xifres.
4: A diferència de la dreta de l'Eixample i d'algun lloc que ja està... que ja hi ha més llits pels visitants que pels residents, a l'esquerra de l'Eixample encara ho podem salvar i això ens dona l'empenta per ser molt actius en aquest tema.
2: És Xavier Riu de l'Associació de Veïns de l'Esquerra de l'Eixample.
1: En aquest context, les previsions apunten que aquest any tant a Barcelona com al conjunt de Catalunya arribaran més turistes que l'any passat. L'any passat, de fet, el país va superar els 20 milions de visitants, una xifra que va marcar un rècord històric.
2: Un rècord històric que tot apunta que quedarà superat a finals d'aquest any. Fa 5 anys consecutius que Catalunya bat el seu propi rècord de visitants i les previsions indiquen que aquest 2026 la tendència continuarà. Ens fixem, si ens fixem en les dades de l'any passat, Catalunya va rebre 20 milions 55.000 turistes. No només van augmentar el nombre de visitants estrangers, sinó també la seva despesa. En conjunt van gastar prop de 25 milions d'euros, un 4,5 més que l'any anterior, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística.
1: Per analitzar si cal posar límits al turisme, com es pot gestionar de manera sostenible i quins efectes poden tenir les altes temperatures dels darrers dies.
5: Bona tarda.
1: Catalunya ha arribat al límit. Saludem Cristina Lager, directora general de Turisme de la Generalitat. Bona tarda.
5: Al límit del mar. Bona tarda.
1: Catalunya ha arribat al límit de la seva capacitat turística?
5: Ostres, aquesta és una pregunta molt complicada, perquè no hi ha un límit pel turisme. El límit el delimita els serveis i el benestar tant del turisme, dels visitants, com dels residents. Per tant, nosaltres el govern hem impulsat un estudi, que ja el tenim fet per la Universitat de Girona, del que en diem el límit de canvi acceptable, no? Si tu em preguntes si Catalunya ha arribat al límit, no. Si tu em preguntes que algunes destinacions de Catalunya a uns dies puntuals han arribat al límit, sí.
1: Quines mesures ha impulsat la Generalitat per evitar el col·lapse?
5: Doncs primer comunicar, és a dir, explicar al país sencer, i això és una cosa que ja estem fent, aquest primer semestre ha pujat un 26% a les visites a fora de Barcelona, i en canvi a Barcelona s'estabilitza, això és una molt bona notícia. I per un altre cantó, doncs, amb moratòries d'establiments turístics, amb moltes accions que ja estem realitzant, tot i tenint en compte que hem de pensar que no podem posar portes a ningú, és a dir, que no podem dir vostè qui no pot passar.
1: En els darrers anys s'ha apostat per la desestacionalització i la descentralització territorial del turisme.
5: Exactament, territorialitzar. Aquestes són les dues paraules màgiques del turisme a Catalunya i a tot arreu, eh? Però sobretot a Catalunya, perquè és que som la primera de les primeres destinacions del món, juntament amb Ile-de-France. Això vol dir que hem donat un bon missatge. Ens toca gestionar un èxit.
1: Les altes temperatures i els episodis de calor extrema afectaran l'arribada de turistes a Catalunya?
5: Doncs molt possiblement. Primer ens hem de començar a protegir del sol, allò que fèiem abans, que ens posàvem, el que et deia abans, no 8 hores al sol, ja no ho podem fer, perquè ens hi juguem la pell, literalment, val? I després hem de buscar el que en diuen refugis climàtics, per exemple, estem reconvertint les nostres oficines de turisme que pertany a la xarxa, a llocs agradables on te pots entrar, seure't una estona, agafar una tablet, mirar quina visita pots fer, els ajuntaments estan començant a posar tendalls pels carrers, que és una gran idea, tots estem començant a entendre la importància de tenir arbres que ens donin ombra i que a més baixen la temperatura immediatament, però no és només afecció del turisme, és afecció de la societat en general, i això és una cosa que hem d'entendre que ha arribat per quedar-se.
1: És compatible regular o limitar el creixement del turisme amb l'ampliació de l'aeroport del Prat?
5: Mira, és que estem equivocant en relacionar l'ampliació de l'aeroport del Prat amb el turisme.

0: L'ampliació de l'ampliació de l'aeroport del Prat no es fa pel turisme. L'ampliació de l'aeroport del Prat és bàsica per infraestructura de país, per indústria, per empresa, per mobilitat. Hem de desmitificar que els aeroports només són llocs d'arribada de turistes. És per això que és important l'ampliació del Prat. No és pas una qüestió de que vinguin més turistes, és una qüestió d'infraestructura de país.
1: Cristina Lagé, directora general de Turisme de la Generalitat de Catalunya, gràcies per atendre la trucada de l'hora 14.
0: A tu, bon dia.
1: Precisament sobre l'impacte de les altes temperatures al turisme, aquesta setmana investigadors del CaixaBank Research han publicat un estudi que afirma que els turistes que viuen onades de calor extremes durant les seves vacances tenen una probabilitat d'un 15% més baixa de tornar l'any següent a l'estat.
2: A més, concreten que els que sí que tornen, si experimenten una onada de calor extrema, tendeixen a buscar destinacions amb una temperatura més baixa. Una substitució que no es fa per canvis de temporada ni categoria de destí, sinó que dins la mateixa temporada i destí, els turistes busquen poblacions o setmanes més fresques si han patit onades de calor extrema. Ho explica David César Heyman, un dels investigadors de l'estudi.
3: L'indicació principal és que el canvi climàtic és un risc per a la fidelització dels turistes a Espanya i que el sector ha d'invertir per estar preparat i tenir una oferta adaptada a situacions climàtiques més extremes.
2: Malgrat tot, segons el CaixaBank Research, les previsions turístiques pels pròxims anys són molt bones. En concret, per aquest any esperen una pujada del PIB turístic del 3,1% per principalment el conflicte a l'Orient Mitjà i a l'est del Mediterrani, que ha obligat els turistes a evitar aquests països.
3: Històricament, el risc geopolític a Orient Mitjà i a l'est del Mediterrani està associat amb redireccions de fluxos turístics i cap a Espanya, i això és el que veiem aquest any també.
2: Confien que l'any que ve la situació canviarà amb la normalització de la situació geopolítica.
1: Connectem ara amb la Núria Saró. Núria, entenc que ens haurem d'acostumar a estius d'altíssimes temperatures, temperatures que poden fer-s'ho pensar dues vegades als turistes abans de decidir venir a casa nostra. Fins quan aquestes altes temperatures?
4: Aquesta és la gran pregunta. Fins quan la calor d'estiu? Doncs bé, fins a mitjans de setembre, principis d'octubre. Cada any les temperatures d'estiu duren més dies. De fet, es van menjant dies a la primavera i a la tardor. Cada cop estem notant que la calor és més persistent i més llarga. De fet, aquest 2026, la primera meitat de l'estiu, de l'8 de juny al 15 de juliol, les temperatures han estat més altes des de que es tenen registres. La temperatura mitjana a Catalunya ha estat 3,8 graus per sobre de la mitjana. I si mirem tan sols les màximes, 5 graus per sobre. De fet, l'última onada de calor, el 15 de juliol, va deixar temperatures entre els 40 i 42 graus en zones on no és habitual registrar aquests valors, per exemple, al prelitoral. També hem de dir que les onades de calor i també aquest canvi climàtic fa que les brises es vagin debilitant i si es van debilitant, les temperatures al llarg de la nit costa que baixin més.
1: Ja que hi som, Núria, dimarts començarà una nova onada de calor a Catalunya. Què hem d'esperar per avui i per la resta de la setmana?
4: Calor que s'anirà intensificant al llarg dels pròxims dies. Dijous a Lleida es poden assolir els 43 graus i les temperatures seran altes de dia i de nit. A Barcelona, per exemple, dilluns, la mínima pot ser de 27 graus. Temperatures molt altes al llarg de les pròximes jornades. Una jornada avui també amb calitja que anirà en augment al llarg de la pròxima setmana i seguirem amb aquesta pols sahariana que deixarà un cel una mica tèrbol. Aquesta tarda tindrem alguna núvol d'evolució al Pirineu que pot deixar alguna gotellada. Al llarg dels pròxims dies en general hem de parlar de cel una mica tèrbol amb núvols alts i també amb una temperatura de l'aigua del mar demà que estarà al voltant dels 25 graus a la Costa Brava, els 28 a la Costa Central i ja arribarà als 30 a la Costa Daurada.
1: A Soses, al Segrià, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys a qui han trobat en un camp de Panígema aparellada.
5: La policia ha rebut aquesta nit cap a 3:15 un avís per desaparició i s'ha activat immediatament un dispositiu de recerca, però quan han trobat la dona ja estava sense vida. És una dona de 75 anys qui, segons fonts properes a la investigació, havia sortit a passejar el gos. El cas està sota secret de sumari. La investigació en mans de la Divisió d'Investigació Criminal de Ponent i a hores d'ara la policia no no descarta cap hipòtesi. Aquest migdia s'ha guardat un minut de silenci i Soses ha decretat 3 dies de dol oficial.
1: A Tossa de Mar, els Mossos busquen el sospitós d'haver provocat l'incendi del domicili on vivien l'expella i el fill. És una informació que ha avançat Ràdio Girona, Carles Couso.
6: L'estan buscant des d'ahir a primera hora de la tarda. L'home, que té un ordre d'allunyament de l'exdona, es va presentar, segons testimonis i fonts policials, a l'urbanització Sant Grau de Tossa. Dona i fill, en veure'l, es van refugiar a casa del veí. L'home va intentar entrar-hi, no ho va aconseguir i acte seguit va entrar a la casa de la dona, a la part de dalt. A baix hi ha habitacions turístiques. Un cop dins, va agafar objectes de l'exparella i va començar el foc. Després va fugir a la muntanya amb una moto per una zona boscosa. Aquest mateix individu va ser detingut ja divendres passat per un cas de violència de gènere contra la mateixa víctima. En aquella detenció li van intervenir dues armes d'aire comprimit. Dona i fill estan des d'ahir en un lloc segur.
1: I a Badalona, nou tiroteig aquesta nit durant una baralla.
5: Ha estat al carrer Marquès de Montroig, al barri de Sant Roc. No hi ha cap mort, però sí 4 ferits. 2 per arma de foc, un tercer per arma blanca i el quart amb una contusió al cap. Cap d'ells està en estat greu. L'origen de la baralla apunta a una disputa entre famílies per una petició de matrimoni. En una zona on ja al maig una nena de 10 anys va rebre l'impacte d'una bala perduda en un altercat similar.
1: Publicitat i tornem.
7: Ser Catalunya, Barcelona.
8: Et va fer vibrar cantant els gols de Messi al Barça.
9: Xavi aguanta la pilota, centra per Messi, que remata amb el cap. Gol, gol, gol, gol!
8: T'ha emocionat descrivint les accions de Leo al Mundial.
9: Messi, único, inimitable, aparece para cazar ese balón.
8: Imagina't el flac i narrant el que pot ser l'últim gran partit de l'astre argentí.
9: Les finals són pels cracs, les finals són pels líders.
8: Aquest diumenge, Lluís Flaquer torna a narrar en català amb motiu de l'Espanya-Argentina. Només a Ser Catalunya. Escolta la millor final possible amb la veu del millor.
10: És estiu.
11: No cal prendre cap rumb, el vent ens porta lluny sense pensar si estic...
10: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
11: Fem que aquesta nit...
8: Tothom té la mirada posada cap a Nova York.
12: Si te quieres divertir.
8: La final del Mundial només es viu un cop cada 4 anys. I la Roja ha aconseguit el passi d'or. Aquest diumenge, a les 9 del vespre, lluitaran per la segona estrella. Espanya-Argentina. L'equip del que t'hi juga serà a la sala Cotton de Casino Barcelona. Amb regals i sorpreses per animar la prèvia i passi el que passi, el postpartit.
13: És gratis, eh?
8: Més informació a casinobarcelona.com.
14: Amb la col·laboració de Bonobon, Circus Festival Gaudirem i Eurofitness.
1: Set minuts i seran 2:45 de la tarda. Aquest cap de setmana es compleixen 90 anys de l'inici de la Guerra Civil Espanyola. Aprofitant aquesta efemèride, a l'hora 14 hem escombrat una mica cap a casa i ens hem fixat en el paper de la ràdio. D'aquesta ràdio, en aquell moment, a través de l'arxiu de Ràdio Barcelona, que ha recuperat en Miquel Giol.
15: Casa Ramona!
16: Fa gairebé un segle que per les zones sonores ja s'hi podien sentir falques publicitàries com aquesta, de Casa Ramona. Però l'alegria de la musicalitat es va acabar aviat. El 18 de juliol d'aquell 1936 hi va haver el cop d'estat franquista. A Catalunya, que no tirés endavant en un primer moment, deixava registres com aquest de l'expresident Lluís Companys, on posava en valor l'exèrcit que havia defensat els carrers.
17: Retre un homenatge a l'exèrcit que ens cobreix de glòria.
16: O altres registres, com aquest del cap de l'executiu espanyol Juan Negri.
18: España no se deja de volar. Viva la República.
16: La ràdio en aquell moment va prendre més significat polític que mai. Ens ho explica l'historiador Xavier Carmeniu.
19: Cada bàndol la feia servir per comunicar el que volien que els seus sabessin. I, evidentment, doncs, tenia una voluntat propagandística també molt important.
16: Però en són alguns fragments dels discursos de Franco que han quedat als arxius de la ràdio. Entre ells hi ha el moment en què el 1939 anuncien que han derrotat l'exèrcit republicà i que la guerra s'ha acabat. A partir d'aquí comença una època de repressió als mitjans de comunicació que a Ràdio Barcelona acaba amb el que en deien un procés de depuració. Un intern de l'emissora, vinculat al franquisme, va delatar els companys que havien donat suport a la república. En total van condemnar 21 persones amb càstigs que anaven des de suspensions temporals de sou i feina i l'expulsió definitiva en 4 casos que mai més van poder tornar a exercir la professió. Tots aquests fragments d'àudio es poden recuperar a l'arxiu sonor de la ràdio a Catalunya.
1: Avui, a l'hora 14, una nova píndola sobre arquitectura, avui sobre arquitectura sostenible, després del congrés centrat precisament en aquesta temàtica.
2: Un concepte cada vegada més utilitzat. L'objectiu no és només repensar com són els edificis i com aconseguir que consumeixin poc, sinó anar més enllà i repensar del tot la manera de construir el procés de fabricació i els materials d'aquest. Ho explicava fa uns dies l'arquitecte Manuel Julià al balcó de Ser Catalunya.
20: Materials, per exemple, que s'utilitzen molt en la construcció i que en el seu procediment, com per exemple el formigó, pues generen emissions molt altes de CO2. Però no deixa de ser segurament un dels materials més fiables, més robustos per construir en el territori.
2: A partir d'ara, materials locals, biobasats i d'origen natural com la fusta, la terra o la calç guanyaran protagonisme. Julià defensa que cal fer arquitectura tenint en compte la natura i el clima, en canvi constant.
20: El clima sempre estarà en canvi, diguéssim, no? És la constant del nostre territori, del nostre planeta, però d'alguna forma la nostra intenció, almenys quan treballem, és intentar reduir el consum que generen els nostres edificis.
2: A més, diu que cal plantejar quines solucions constructives, també des de l'arquitectura, poden utilitzar-se per ser més sostenibles, entre aquestes la rehabilitació.
20: Segurament l'arquitectura no hauria de preocupar-se només de fer nous edificis, no? Sinó d'abordar tot allò que ja existeix. És a dir, no hi ha res més sostenible, no hi ha un edifici que emeti menys CO2 que un que ja existeix si es rehabilita d'una forma adequada, no?
2: L'arquitecte confia que també des del sector de la construcció es trobaran altres maneres de fabricar i treballar amb materials més sostenibles.
1: 4 minuts i seran 2:45. Connectem ara amb els Estats Units perquè aquesta nit la selecció espanyola i l'Argentina s'enfronten a la final del Mundial de Futbol, una final que d'entre totes les rivalitats existents destaca per l'enfrontament entre la Lamine Yamal, ja ho direm bé, i Leo Messi. Santi Ovalle, com estàs? Bona tarda.
21: Què tal, Gemma? Bona tarda.
1: Quina és l'última hora?
21: Doncs a aquesta hora ja han acabat d'esmorzar els jugadors de la selecció espanyola i es preparen, deuen ser hores de molts nervis per jugar un partit que és el partit de les seves vides contra la selecció argentina, una final a la qual no es preveuen canvis a l'11 de Luis de la Fuente, un 11 format per Unai Simón a la porteria, Pedro Porro al lateral dret, Marco Corella a l'esquerra, parella centrals per Cubarsí i Laporte, mig del camp per Rodri, per Fabián i per Dani Olmo, i al davant Lamine Yamal, Àlex Baena i en punta Mikel Oyarzabal.
1: I l'ambient, perquè tu fa hores que ets a Nova York.
21: Els carrers de Manhattan estan inundats d'argentins. Aquesta és la realitat, la proporció és gegant a favor de l'Argentina, que inundarà l'estadi. S'esperen 10.000 aficionats espanyols a l'estadi recolzant la selecció. Hi ha una capacitat al MetLife per 82.500 espectadors. La immensa majoria seran argentins, però s'ha de dir que la selecció espanyola, totes les entrades que tenia, les ha col·locat a uns preus monstruosos, aquests que anaven quan van sortir a partir dels $4.500 i d'aquí cap amunt, arribant fins a més de $30.000 als tiquets oficials de la FIFA, sense comptar revenda. Doncs, a part d'aquests preus, dir que s'han esgotat les entrades de la federació, que l'estadi estarà ple i que hi haurà desenes de milers d'aficionats de l'Argentina que estan col·lapsant la ciutat de Nova York, als parcs, a Central Park, a Bryant Park, a les pantalles gegants, doncs, ja et dic, inundant de color blau i blanc la ciutat de Nova York i en concret Manhattan.
1: Santi, fas una mica d'enveja. Et faig l'última pregunta. Està previst que vinguin moltíssimes autoritats. Qui hi haurà al partit?
21: S'ha de dir que ve el rei, que està previst que vingui Pedro Sánchez, que hi haurà representació de la immensa majoria dels jugadors que van guanyar la Copa del Món el 2010 a Sud-àfrica, han estat convidats i la gran majoria estaran presents en aquest estadi, que també ha vingut Fermín, jugador lesionat, que si no fos per aquesta lesió, doncs molt maleïda, formaria part d'aquest grup de 26, ha estat convidat, també Morata, com a excapità d'aquesta selecció. Vaja, estarà, la Copa l'entregarà Donald Trump, per primera vegada es donarà un anell de campió a part de la Copa. La Copa ja està preparada, ja està dins l'estadi del MetLife, està tot preparat per un dels partits de les nostres vides, aquest Espanya-Argentina, aquest Lamine Yamal contra Leo Messi, que viurem a la sintonia de Ser Catalunya amb la narració de Lluís Flaquer.
1: Gràcies, Santi. Doncs ho deia ell ara, aquest vespre, a partir de les 8, Lluís Flaquer i Sique Rodríguez de Ser Catalunya amb la prèvia, amb la narració del partit, un partit que es podrà veure a la sala Cotton del Casino de Barcelona. Per cert, que a Catalunya els Mossos per aquest partit ja preparen un dispositiu especial de seguretat, el més gran, a Barcelona. Arribem així a 2:45 de la tarda. Que tingueu una bona tarda i una bona setmana.

0: Ser Catalunya a Barcelona.
1: Nueva York!
2: Tothom té la mirada posada cap a Nova York.
3: Si te quieres divertir.
2: La final del Mundial només es viu un cop cada 4 anys. I la Roja ha aconseguit el passi d'or. Aquest diumenge, a les 9 del vespre, lluitaran per la segona estrella. Espanya-Argentina. L'equip del que t'hi juga serà a la sala Cotton de Casino Barcelona. Amb regals i sorpreses per animar la prèvia i passi el que passi, el postpartit.
4: És gratis, eh?
2: Més informació a casinobarcelona.com.
5: Amb la col·laboració de Material Building, veiem CAT i compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
2: A l'estiu ens agrada tenir-ho tot obert. Les finestres, les portes i, evidentment, el balcó. Cada tarda et convidem a sortir al balcó d'estiu amb Laura Polo Delfó.
6: Aire fresc per unes vacances plenes d'entreteniment, reportatges, entrevistes i històries que recordarem tot l'any.
2: Cada tarda, a partir de les 7, al balcó d'estiu, a la cadena SER i SER Catalunya.
7: Sense treva, l'onada de calor que afecta Catalunya...
8: La treva pactada entre les dues parts...
9: Els mercats reflecteixen una treva. L'IBEX ha tancat amb...
10: Els migdies d'aquest estiu, dona't un descans amb La Treva.
11: Ni som enemigues...
12: Ni estem en guerra.
13: Però som aquí per fer que el teu estiu sigui menys hostil.
10: Cada migdia, dona't treva amb La Treva. El programa de l'Aitana, l'Uni i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: Jugues amb el sí que i el flaqui.
2: A segunda, con el tonto y el otro tonto.
3: Xavi aguanta la pilota, centra per Messi.

0: Espanya-Argentina, la final que molts esperàvem. L'actual campiona d'Europa contra l'actual campiona d'Amèrica. A la ciutat que mai dorm, la Masia continua fent història. 5 jugadors formats al planter del Barça avui, titulars amb Espanya i Argentina. I la història a ser Catalunya la narra el Flaqui, que avui torna a emocionar-nos en català. Als Estats Units, Flaqui, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Sique Rodríguez.
0: Uf, estem nerviosos, eh?
2: Molt.
1: Estem nerviosos, estem engrescats, estem neguitosos, estem il·lusionats. En fi, estem a les portes d'una final de Mundial que, com deies, és històrica pel cartell que té. Juga al MetLife de Nova York, la gran final del Mundial, i no podia haver-hi millor cartell, eh? Espanya amb Lamine, farcida de jugadors de la Masia, amb 9 catalans a la llista, i que s'enfronta, sí, que a l'Argentina, que com deies, segueix sent la del nostre Leo Messi, també. Eh?
0: Ara mateix són les 8 de la tarda, aquí a Catalunya. Són les 2 del migdia als Estats Units. 6 hores de diferència, no?
1: 6 hores de diferència, aquí són les... no, 5 hores de diferència en Nova York, són les 3 de la tarda, són les 8 del vespre a Catalunya, per tant, la final començarà d'aquí una hora, que serà a les 3 de la tarda, 6 hores, per tant, de distància amb Nova York, per viure ja sí que aquesta final, amb un estadi, evidentment, ple de gom a gom, hi ha hagut cues intenses per entrar, per accedir, controls de seguretat brutals, per decidir, doncs, qui és la nova campiona del món, si l'Argentina de Messi, que defensa títol i que busca la seva quarta estrella, o l'Espanya de Lamine Yamal, que després de la final que va jugar i va guanyar el 2010, busca la seva segona estrella.
0: Són 5.852 dies els que han passat des de que Espanya va guanyar un 11 de juliol del 2010 a Sud-àfrica el seu primer Mundial. 5.852 dies. Avui Espanya, liderada per Lamine Yamal, que és titular i passa a la història per ser un dels jugadors més joves a la història dels Mundials en disputar una final com a titular, buscarà Flaqui la seva segona estrella. Amb quin equip?
1: Doncs mira, amb un equip que farcit de jugadors del Barça, són 3 els jugadors del Barça titulars, juga Pau Cubarsí, juga Dani Olmo i juga, com deies, Lamine Yamal. A l'Argentina, evidentment, juga Messi, hi ha alguns canvis, però si et sembla, repassem l'11 de la selecció espanyola, que forma amb Unai Simón sota pals, línia de 4 en defensa, amb Pedro Porro, Pau Cubarsí, Laporte i Cucurella, per davant Rodrigo i Fabián, que s'imposa Pedri, per tant, en la titularitat, banda esquerra per Baena, banda dreta per Lamine, enganxa Dani Olmo i a dalt, com a referència ofensiva, Mikel Oyarzabal. Zabal, i confirmat també, evidentment, l'11 de la selecció argentina de Lionel Scaloni, amb canvi respecte a la semifinal de banda la selecció d'Anglaterra, cau de l'11 Juliano Simeone, entra De Paul, també entra Montiel a la banda dreta. En fi, Argentina juga amb el Dibu Martínez sota pals, defensa de 4 amb Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Lisandro Martínez i Tagliafico en defensa, per davant Enzo Fernández, Alexis McAllister, a l'esquerra Nico González, tirant a la dreta Rodrigo De Paul, enganxa Leo Messi i a dalt Julián Álvarez.
0: En un moment connectaven el Santi Ovalle, que està al voltant del MetLife Stadium a Nova Jersey, on es disputa aquesta final del Mundial, per copsar l'ambient, com ens explica el Flaqui. Hi ha moltes cues, dificultat als accessos, estarà ple l'estadi. Aquí al meu costat, Nil Solà, què tal, com estàs?
3: Hola, què tal, sí, molt bona tarda.
0: Amb les alineacions confirmades d'Espanya i Argentina, amb sorpreses, sobretot a Argentina, ho comentàvem a la redacció, que Scaloni ha sacsejat l'11 titular.
3: Ha sacsejat l'11 titular, torna a entrar De Paul, entra a més també Nico González, escau Juliano Simeone. Les novetats que presenta sobretot Scaloni en aquest 11 titular, amb una defensa on també hi ha un canvi, entre Johnny Montiel, segurament per Nahuel Molina, un dels punts més febles que ha demostrat fins ara Argentina.
0: 8 i 5, especial Què t'hi jugues, final del Mundial.

0: Migdia és a la tarda, tot i que ens serviria perquè migdia sí és als Estats Units. Com us deia, el MetLife Stadium, avui amb la narració de Lluís Flaquer, viurem aquesta final històrica entre Espanya i Argentina i als voltants de l'estadi a New Jersey. Santi Ovalle, què tal, com estàs?
1: Què tal? Sí que bon dia, bona tarda.
0: Quin és l'ambient? Perquè el Flaqui ens explicava que hi ha dificultats per accedir a l'estadi, ja que entra molta gent avui.
1: Sobretot per la premsa. La resta entren com els quicos. La premsa és la que més problemes té. És increïble. És un estadi amb fallida tècnica total, però hem aconseguit entrar, i això és l'important. Hem aconseguit entrar a l'estadi. Estem just a una de les boques on estan els familiars dels futbolistes i veient com es preparen ja per viure aquest partit. He de dir, és una evidència, perdem per àmplia majoria a les graderies. La proporció és aproximadament un 85-15, 80-20, més o menys. Hi ha moltíssima samarreta al biceleste, però alguna vermella es veu, s'han fet sonar durant sentir durant tota la prèvia. Per tant, serem pocs, però estarà ben acompanyada la selecció espanyola en aquest MetLife Stadium de Nova York.
0: Proporció 85% argentins, 15% espanyols.
1: Més o menys, sobretot per samarretes. Hi ha molts que segurament venen amb la samarreta d'Argentina, doncs si són neutrals, perquè aquí els americans sempre agafen i es posen samarreta d'algun dels dos equips. Ara estic sortint a la tribuna de premsa, fem res, un minut, perquè aquí no puc estar, però bueno, hi ha al fons esquerre una marea vermella, que seran aproximadament 5.000 persones que estan concentrades allà. La federació esperava entre 10 i 15.000 espanyols donant suport. Es veu alguna vermella difuminada per la resta de l'estadi, encara no està ple, aproximadament una mica menys de mitja entrada, la gent està encara per fora, però es veuen, jo què sé, per cada 10 espanyols o per, doncs, 100 argentins, més o menys, o cada 15, 100, una cosa així. Sí, la veritat és que la proporció és molt gran. A favor d'Argentina es calcula, no saben dir-t'ho exacte, però es calcula que hi ha 50.000 argentins pels carrers de Manhattan, la majoria d'ells, com lògicament, sense entrada.
0: Avui es juga una final de Mundial de Futbol. No és només futbol. El que es disputa avui serà un espectacle que comença ja abans del partit i que seguirà, sobretot, Santi, a la mitja part, amb actuacions de Shakira, Madonna, BTS...
1: Sí. Mira, t'ho vaig a llegir qui actua perquè ho anuncien al lavabo. Quan vas a pixar et fiquen un pòster.
0: Ho dius en sèrio?
1: Sí. Madonna, Shakira, Burna Boy, BTS, Justin Bieber, Gustavo Dudamel, PSZZ Korns, amb Coldplay. I això és 5 minuts després del xiulet final del descans. Dura l'actuació uns 11. El descans, diu la FIFA oficialment, que durarà 17, jo ho vull veure, crec que durarà una mica més si ha de tocar, insisteixo, Madonna, Shakira, Burna Boy, BTS, Justin Bieber, Gustavo Dudamel, PSZZ, no sé com ho he dit, i Coldplay, són els que toquen avui el descans d'aquesta gran final entre Espanya i Argentina.
0: És boníssim veure les cares del Jordi Martí quan el Santi Ovalle ens explica la llista d'actuacions que hi haurà a la mitja part, perquè, home, a Madonna, si la coneixes, a Shakira també, però la resta no gaire.
2: Justin Bieber, sí.
3: No, em quedava sorprès, deuen ser 17 minuts cadascun d'ells.
4: Cronometrarem.
0: Per cert, vaig estar en un pub de Londres, on al costat de la caixa, quan anaves a pagar, hi havia un pot on demanaven propines per poder matar Justin Bieber.
3: Ostres!
4: Grosso,
3: ja sempre tot, sí, que vols que
0: sí, eren propines, tips to kill Justin Bieber. Què, Jordi?
3: No, però escolta, és una nit molt carregada d'emocions, tu mateix ho has assenyalat, no? Bueno, al final aquí, què passa? Estem en una final que és la millor, sí. Una final que concentra els millors, i Ràdio Barcelona i Ser Catalunya havia estat a l'alçada. Havia estat a l'alçada d'aquesta final, i per això ha convocat també els millors. Els millors als Estats Units i els millors aquí. El Flac ja l'hem saludat, alguns els hem fet venir de vacances, alguns, la direcció...
0: Ho dius per mi, no?
3: Bueno, el nom no fa la cosa.
0: Vaig rebre una trucada del director, del Joan Alegre, quan estava a Portugal, i vaig pensar, he de tornar a Barcelona.
4: La gent del xat molt sorpresa, sí, que tornessi aquí a Rodríguez després de tant de temps, el que t'hi jugues divendres, però, era el tema de conversa.
0: S'ha de dir que torno avui, però demà continuo de vacances.
3: Ah. Bueno, el cas, escolta, és que hem convocat els millors. A més, tenim els millors analistes, els de capçalera, en Vaquero,
0: ara el saludarem,
3: en Ferron, que també el saludarem. Per tant, tutti quanti. I, per tant, això està a l'alçada d'aquest esdeveniment, està a l'alçada de la Masia, que de moment la Masia, aquesta final, ja l'ha guanyada. Hem escoltat que hi ha tres titulars, tot un 11 impregnat de gent de la Masia, i, per descomptat, la nit del relleu, no? Del relleu de Messi a Lamine, i aquesta ball d'en Flaqui i en Messi, en Messi i en el Flaqui, del que també n'esperem moltes emocions.
0: Ara saludarem el José Mari Vaquero, també el Jordi Ferrón. Abans alliberem el Santi Ovalle, que anirà combinant el que t'hi jugues final mundial amb el carrusel. Gràcies, Santi. Qualsevol cosa ens demanes pas des del MetLife Stadium.
1: Fins a quina hora allargueu, més o menys?
0: La nit
1: els cosos demani?
0: Sí, la nit
1: cosos demani.
0: Sí, sí.
1: Vale, vale.
0: Ja saps molt que bé. Nosaltres som doncs especialistes en fer sortir el sol.
1: Doncs ja aniré picant a la porta, d'acord?
0: Fantàstic. Flaqui, quan ara fa que no narres en català?
5: Quant temps fa que no narro en català? Bona pregunta. No recordo l'última vegada que vaig narrar en català. Vaig deixar de fer-ho oficialment el 2010, que vaig passar al Carrusel Deportivo. Sí que entremig, doncs, alguna cosa hem fet en català, algun partit de la selecció catalana, algun partit així esporàdic, però vaja, així oficialment des de l'any 2010 que no ho fem en català.
0: Clar, tu vas començar a narrar a Messi en català.
5: Sí.
0: Per tant, és una manera de tancar el cercle, també.
5: Sí, jo a Messi li he narrat tots els gols, podríem dir, gairebé tots els gols, perquè partits de Barça me n'he perdut molt poquets, menys el primer gol que marca contra l'Albacete, que encara no estava fent els partits del Barça jo, aquell no el vaig cantar. La resta sí que l'hem acompanyat durant tots els partits del Barça i a més he tingut la sort i el privilegi de poder explicar-lo també durant els Mundials. Per tant, vam estar a Brasil 2014 fins a aquella final que va acabar perdent davant d'Alemanya. El vam acompanyar el 2018 en el partit a vuitens que va caure davant de França. Vam celebrar i vam xalar amb el Mundial que va guanyar ara fa 4 anys al Qatar, i l'hem explicat també en aquest trajecte que l'ha portat avui en aquest enfrontament, que com deia el Jordi és tot un relleu amb aquest cartell brutal d'aquesta final, que és aquest Messi, Lamin Messi. Per tant, sí, ha estat un privilegi explicar Messi tots aquests anys, com serà un privilegi explicar Lamin els anys que venen.
0: Avui ho escoltarem en català amb la retransmissió del Flaqui a SER Catalunya, que t'hi jugues final mundial. En un moment obrim la porra del

0: playlist del que t'hi jugues d'avui és del Teo, del meu fill. Li he demanat que em busqués sintonies modernes relacionades amb la final, amb el Mundial, amb Nova York...
1: Ell sí coneixia els noms, no?
0: Ell sí, ha fet una llista en col·laboració amb el Jordi Orós, el nostre tècnic, també amb l'Anna Palet, la productora, que és la playlist...
2: Que sí, sí.

0: Aspirava que no se'n vegi gaire. No, és que és veritat, no. És que per, o sigui, per un futbolista, i suposo que tindrem temps per parlar-ho, eh? El defensar el teu país, independentment de les polítiques, el defensar el teu país, el defensar Espanya, en competicions tan importants com aquestes, és el màxim que pot aspirar un jugador, no? I he tingut la sort de portar-la en moments molt importants com a jugador en futbol formatiu, i ara quina millor que posar-se, doncs, la que millor em quedava, la més gran, per aquest partit tan important.
1: Clar, és que estem amb un tio, Jordi Ferrón, que és medalla olímpica amb la selecció espanyola als Jocs de Sydney 2000. Vull dir, poca conya, eh?
0: En amb la generació que va donar després el campionat del món, perquè era la de Puyol, la de Capdevila, la d'aquests jugadors que potser eren els veteranos Casillas d'aquella època, però agafaven els joves de... Amb Xavi també havia estat, que va ser de l'Olimpiada. I sí, era, doncs, aquella generació que va continuar i que tant senzill s'ha donat.
1: Va, i la pregunta que et deu fer tothom avui, no? Que és la que ens fan la gent que ens trobem pel carrer, amics, familiars, oients... avui què? La segona estrella?
0: Jo veig Espanya favorita, per mi Espanya és millor que Argentina, però Argentina té el factor Messi, que si Messi es fica l'equip a darrere, com va fer l'altre dia amb Anglaterra, és difícil d'aturar-ho, però jo crec que Espanya arriba millor. Argentina ha guanyat, però no ha donat molt bones sensacions, traient aquells arreones que són molt d'Argentina, i Espanya, si fa el seu partit, jo crec que Espanya és millor selecció, però en una final és difícil apostar per un favorit.
1: El Mundial l'heu pogut seguir a l'Antena de la SER a través del Carrusel, avui també amb doble programació, en castellà el Carrusel, en català el Que t'hi jugues final Mundial, i els oients que heu volgut també ens heu acompanyat al Casino Barcelona, on el Cristóbal Chassent, amb alguns dels bojos de la taverna del Que t'hi jugues, han passat grans estones de ràdio i futbol, acompanyats d'oients, veient com Espanya anava superant rondes i classificant-se per a la final. I avui suposo que a la sala Cotton del Casino Barcelona, Cristóbal, hi deu haver moltíssima gent. Què tal, com estàs?
2: Bona tarda, sí que, doncs, a rebentar, i encara falta bastanta estona perquè arrenqui el partit, i sí, hem viscut aquí un Mundial espectacular que ens ha portat fins al dia d'avui, fins a la gran final, des d'aquell primer dia amb Cabo Verde, Aràbia Saudita, aquell partit de matinada contra Uruguai, després Àustria, Bèlgica, Portugal, amb el tio Fahan, anant amb Cristiano, després França, amb el tio Fahan, anant amb Mbappé, i avui la gran final, i clar, aquí hi ha moltes samarretes també del Barça, i com bé dèieu, doncs aquí hi ha molta gent que està amb el cor dividit, perquè clar, experimentar això d'anar amb Messi en contra, mira, tinc aquí el Quim Molins, Quim.
3: Amb el cor dividit, gens.
2: Absolutament. Tu vas amb Argentina.
3: Jo vaig amb Argentina, vaig amb Messi.
2: Amb Messi, no? I el Gonzalo Álvarez, Gonzalo, vine cap aquí. Què avui, què?
4: Bueno, jo he tingut que treballar amb gent que recolzava a Cristiano, a Mbappé, a qualsevol menys.
2: Una vergonya, no?
4: Bueno, una vergonya a vosaltres en general, sí.
2: Sí, la culpa és de la SER.
4: Bueno, però...
2: Sempre surt la SER aquí.
4: Per contractar-vos a vosaltres, sí, totalment. Té tota la raó.
1: Però si Cristóbal va a Espanya, avui.
2: Sí. Jo vaig amb Espanya, però us reconec... No, però us reconec que si guanya Argentina, tampoc us penseu que estaré molt trist.
4: Aquest és el nivell, sí, que aquest és el nivell.
2: No, aviam, és que al final és Messi. És que és el final, ho deia el Flaqui, és el final d'una història fantàstica i meravellosa amb un jugador que pot acabar aixecant la segona Copa del Món.
4: No juga ni al Barça, ni al Madrid, ni ningú. Juga a Espanya i hem de recolzar a Espanya. I si no, vés-te'n a casa i no treballis aquí, Cristóbal. Una mica de dir.
2: Gràcies.
5: A mi em sorprèn que Gonzalo no estigui a l'estadi avui, amb el que li agrada fer aquests viatges.
1: Perquè el seu compromís amb la SER l'obliga a estar al casino.
5: Si no hi seria.
1: Evidentment hi seria.
2: Està el Nil rajant de tu, que dient que fots aquí, que no estàs allà a New Jersey veient la final amb els VIP.
4: El primer és la SER i els meus companys al treball i després el Gaudí. És el que hi ha. Ell ho fa al revés.
2: Aviam, estic limitat, sí que estic limitat. Tinc un cable que m'arriba fins on m'arriba, però si vols m'acosto a la gent. Hola, què tal, com esteu?
6: Què tal? Molt bé.
2: Avui què?
6: Avui anem. Avui guanyem segur.
2: Sí, però guanyem. Què vols dir? Argentina o Espanya?
6: No, Espanya, guanyem.
2: Molt bé. Un resultat?
6: Jo crec que un 3-0.
2: 3-0, eh? Al tanto, Flaqui, prepara la veu.
7: Sí.
2: Aviam. Aviam, un noi aquí amb la samarreta Meiva del Barça. És preciosa, la samarreta, eh? Què, avui què? Tu tires més cap a Argentina, no?
8: Mejor, que gane el mejor.
2: I el mejor quién es?
8: El que haga más goles.
7: Clar, si em sol passar. Bueno, no.
2: Molt bé, doncs aquest és l'ambient. Ens espera una nit absolutament espectacular, com totes aquí al casino, amb una pantalla gegant, escoltant el Flaqui en català, que això, Flaqui, això em fa molt feliç, fa molt content. És com el Goku en castellà o el Goku en català. Què us agrada a vosaltres? El Goku en català, no?
0: Sí, home.
2: Doncs

0: El flaquing català és espectacular. Estarem aquí amb el Lluís Flaquer a tot volum. Ara estem veient com surten els jugadors d'Argentina. Hem estat veient la cerimònia. A la mitja part també hi haurà molta festa. Què diu, Gonzalo? Que hi ha?
1: El tio Faja no ha vingut encara.
0: El tio Faja està a punt d'arribar.
2: Ell és l'estrella i arriba tard.
0: Sí, crec que ve amb túnica papal.
2: Després connectarem amb el casino una altra vegada.
0: Vinga, va. Doncs
2: igual que ho farem amb altres llocs on s'organitzen pantalles gegants per seguir el partit de la selecció espanyola. Aquesta final del Mundial contra Argentina, per exemple, Rocafonda, on tenim a la Núria Vilamala, al Parc del Fòrum a Barcelona, on hi ha el Martí Juncà, al Hotel Hyatt de Barcelona, on hi ha 300 argentins que seguiran la final, i allà tindrem a la Laia Pujals. Hi ha diferents llocs a tot Catalunya on posen pantalles gegants, a Lleida, a Tarragona, a tot arreu estarem al Que t'hi jugues, i ja que un oient al casino ha dit la porra del partit, obrim formalment porra per regalar, com m'ha dit la meva filla Mafalda, la millor merda que he comprat mai.
3: No, home, no, que fa molta patxoca, eh?
2: Una rèplica, una rèplica, és un pongo, el don de lo pongo, però molt guapo, és una rèplica de la Copa del Món.
3: Però és clavada, eh?
2: La original, per cert, com a curiositat, mesura 37 centímetres, pesa 6 quilos, és or de 18 quilats, valorada en 250.000 euros, la real, la Copa del Món, és la més cara de totes les que es pot guanyar al món del futbol, la va dissenyar Silvio Gazzaniga, que és un joier italià, res a veure amb el porter del Girona, que jo sàpiga.
4: Sí, perquè si no, no quedaria tan maca la Copa.
2: El 1974, aquí tenim una rèplica, que, com us deia, és un gran pongo, perquè si apretes un botonet que té a sota...
3: Què dius ara?
2: Sona una música i... Mireu,
3: ostres!
2: Solten unes bombolles.
4: Ostres!
2: No, llavors, aquesta, com que l'hem penjat a les xarxes socials del Que t'hi jugues, Anna Palet, i molta gent ens ha dit que la volia, hem dit, saps què?
5: Molt bé.
2: La regalarem a l'oient que encerti la porra del partit. Què han de fer exactament, Anna?
6: Han d'anar a l'Instagram del Que t'hi jugues, @quetijugues, també el de Ser Catalunya ho trobaran. És l'última publicació, porra, per la final del Mundial. Simplement han de comentar el resultat i assegurar-se de que ens segueixen tant a Que t'hi jugues com a Ser Catalunya. I per cert, Jordi, quan ara les persones joves diuen que és la millor merda, és molt positiu.
3: Ah,
6: o sigui, és un gran elogi cap a aquesta petita rèplica de la Copa que estem sortejant a les xarxes socials, a Instagram.
2: Petita, no, que és quasi tamany real, Mira, escolta.
3: Però aquesta... És preciosa.
2: Vinga, 8 i 21, canvia la cinta, Jordi, va. Que es noti que el meu fill ha treballat per al Que t'hi jugues, La playlist del Teo en aquesta final del Mundial. Que t'hi jugues especial. Hem saludat al Jordi Ferrón. Tenim a un altre internacional que ha disputat dos Mundials. Avui ha penjat a les xarxes socials una foto seva irreconeixible. Sembla el seu fill, Onet. Todo empezó en el 94. Hoy toca cerrar el círculo con la segunda. Gran capitán, José Mario Vaquero, ¿cómo estás?
7: Molt bé, bona tarda. Escolta, jo me reconeixo perfectament.
2: Mira, tinc aquí...
7: No entenc la teva posició ara, sí, per començar.
2: Davant tinc l'àlbum dels Estats Units 94, que és el meu primer gran record de Mundial, un àlbum Panini que vaig acabar. I aquí podeu observar com apareix un jove José Mari Vaquero. José María Vaquero amb Q-U.
7: No tan jove, No
2: José
7: tan
2: María
7: jove.
2: Vaquero amb Q-U.
5: Sí.
3: No tan jove.
5: Quin temps,
2: Tinc l'àlbum Panini del 94 i el d'aquest any, del 2026, que ha acabat el meu fill.
4: També l'anava a dir, també l'has
2: acabat. Sí, acabats, els dos, acabats. Ja? Sí, acabats. Sí. Què? Avui què?
7: Avui què?
2: És un partit per esperar amb els braços oberts, no? Com t'agrada dir a tu.
7: Clar. Aquest és un partit, és la final d'un Mundial. La veritat és que arriben dos equips que d'alguna manera, crec que un d'una manera i un altre de l'altra han sigut els dos millors equips com a equips. Un, des de la pilota i amb el creixement individual d'alguns jugadors, afortunadament, de la selecció espanyola. I per altra banda, un equip que ha crescut des del cor. És a dir, té un emperador i al costat d'aquest emperador tothom va... fins i tot de l'entrenador, va darrere d'ell. I aleshores han tingut, crec que fins ara, moments fantàstics, han donat moltíssima, crec que, sensació de no aquest equip, aquest partit no acaba mai, sinó que continuem. I aleshores jo crec que és un partit fantàstic per veure quina és la situació final. És a dir, per mi, perfecte.
2: Recordem que Espanya arriba a aquesta final havent eliminat a semifinals a França 2-0, a quarts a Bèlgica 2-1, l'únic gol que ha encaixat Unai Simón en aquest Mundial, a vuitens Portugal 1-0, a setzents Àustria 3-0, a la fase grups va empatar contra Cap Verd 0-0, va guanyar Aràbia Saudita 4-0 i va guanyar també a Uruguai 1-0. Argentina ha patit més, amb un quadre en teoria més fàcil, més senzill que el de la selecció espanyola. Va eliminar Anglaterra a semifinals 2-1, havent de remuntar el partit. Va guanyar Suïssa 3-1. A vuitens havia eliminat a Egipte 3-2, patint molt, també remuntant. Contra Cap Verd va haver de jugar pròrroga, va guanyar 3-2 a setzents de final. I a la fase grups va guanyar Argèlia 3-0, a Àustria 2-0 i a Jordània 3-1. El camí de la selecció espanyola ha estat més complicat i s'ha mostrat com una selecció molt més sòlida que l'Argentina, que sí que és veritat que depèn molt de Messi.
7: Sí que, de veritat, jo crec que el primer que hem de dir és a dir que la il·lusió s'ha de tenir sempre, és a dir, esperem, no?, que la selecció jugui bé i que guanyi. Però, dit això, hem de recordar sempre que això, en l'esport, en qualsevol esport, que has d'aprendre a guanyar i a perdre. I això no vol dir que jo estic pensant que Espanya perderà, no. Però crec que hi ha massa eufòria ara mateix al voltant de que, no, hi ha una qüestió que jo crec que no es valora molt, per això que tu també estàs dient una mica de los rivals que ha tingut Argentina i los que ha tingut Espanya, però això és una final. I en una final hi ha moltíssims components i hem de dir que la selecció argentina, si té alguna cosa, és jugadors de moltíssima experiència i de moltíssima personalitat. I que Espanya, per guanyar, en general, ha de jugar bastant bé. No és necessari perfecta, però bastant bé. En canvi, Argentina no. I aleshores hem de veure quina és l'evolució d'aquest partit i jo la veritat és que estic, com dius tu, a los braços oberts.
2: De fet, Argentina ha guanyat les últimes quatre finals que ha disputat. La més, evidentment, important, la de l'últim Mundial, Qatar 2022, als penals contra França. Sí. És una passada perquè Messi ha disputat al llarg de la seva carrera 43 finals, n'ha guanyat 30, ha fet 35 gols i 17 assistències. 43 finals de Messi, 35 gols i 17 assistències. N'ha guanyat 30 al llarg de la seva carrera.
1: Mai es pot dir no superarà, perquè veiem que les noves generacions puixen fort, però és que és molt difícil superar tot el que ell està superant. És veritat que cada cop hi ha més partits i segurament els mundials i segurament això faci que els rècords vagin caient, però el que està aconseguint Messi amb la seva, el que et dona aquest Mundial és brutal, perquè jo crec que tots pensàvem que veuríem el Messi en una falta, en una jugada, en una assistència, però és que estem veient un Messi que s'estira l'equip a l'esquena. I jo crec que si avui Argentina té les seves opcions és perquè està Messi dintre del camp, si no veuríem una Espanya molt favorita.
3: I per cert, recordem que ara fa 10 anys, el 2016, Messi va pronunciar allò del no se me dio.
8: No se me dio.
2: Sí, sí, i es va retirar de la selecció argentina. Sí, sí.
3: Alerta.
9: En aquest mateix estadi va ser.
2: Exacte.
9: En aquest mateix estadi.
2: No també, les voltes que dona el futbol.
7: Si em permets, al voltant d'això també he de dir que és veritat que tot això està, aquest equip, al voltant de Messi, però segurament, si no hagués estigut Messi, potser la selecció no hagués sigut la mateixa. És a dir, jo sempre sóc un valedor de los entrenadors. I aleshores jo crec que aquest entrenador amb aquest equip d'Argentina en Qatar i aquí, va, escolta, hem de dir-li, escolta, chapeau.
2: Sí,
7: la selecció, la selecció que ha fet és aquesta. Potser el que arribi després sin Messi potser canviarà moltíssims jugadors, però al final, de la mateixa manera que De La Fuente ha fet una selecció i ha apostat per jugadors que estaven d'alguna manera no bé físicament i venien de diferents lesions, la veritat és que se l'ha de reconèixer també a De La Fuente que les seves apostes i el que això ha suposat a l'equip espanyol ha sigut fantàstic. Els dos entrenadors com els equips, fantàstic els dos.
2: De fet, Espanya és l'actual campiona d'Europa, el 2024 va guanyar l'Eurocopa amb Luis De La Fuente a la banqueta, Argentina ve de guanyar la Copa Amèrica també el 2024 amb Scaloni, abans havia guanyat el Mundial del 2022 i la Copa Amèrica del 2021 de la mà d'un Messi que fa anys va poder jugar amb la selecció espanyola, però un vídeo VHS, ara molts oients diran què és això, una relíquia, ho va impedir.

0: Total, Flaky, com canvia la història una cinta de VHS, sí, no, ja. És tremendo,
1: És una història brutal, tremenda.
0: Imagina't a Messi amb la selecció espanyola.
1: Bueno, és que és aquell efecte papallona, no?, el que podria canviar la trajectòria d'una selecció i de l'altra. Deia abans Vaqueros que sense Messi igual la selecció argentina hagués estat una altra. Bueno, i què hagués estat de la selecció espanyola si l'haguessis afegit a Messi, no? Aquella selecció, per exemple, del 2010, que ho guanya tot, doncs era posar-li Messi, o, en fi, hagués estat una cosa absolutament diferent. Absolutament diferent. Jo recordo narrar a Localia aquell Mundial Sub-20 que guanya Messi.
0: Sí?
1: El vam narrar a Localia en català, sí. La televisió que tenia la cadena SER a Barcelona, bueno, tenia molts jocs d'Espanya, però que per sona la feien nosaltres, i el Mundial Sub-20 tenia els drets i vam narrar, va ser el primer torneig en què jo vaig coincidir amb Messi, narrant-li aquell Mundial Sub-20 que va acabar guanyant amb una exhibició brutal de l'argentí.
0: Estem a 23 minuts per a que comenci el partit. Si tot va puntual, fa vent a l'estadi de New Jersey, no sé si això afectarà els jugadors, perquè és descobert l'estadi d'avui?
1: Sí, és descobert, sí, senyor.
0: És descobert, sí. Ho dic perquè molts estadis d'aquest Mundial han estat coberts, el d'avui no, fa vent. Aviam si això dificulta o no el joc, i també la gespa, que ha provocat crítiques de molts equips perquè no està en perfectes condicions. Veurem quan comenci a rodar la pilota. Flaky, recordem per als oients que s'incorporen ara a la ràdio, amb què jugarà Espanya?
1: Doncs recordem que la selecció espanyola té 3 jugadors del Barça, de l'11 titular, que formen Unai Simón sota pals, amb Pedro Porro, Cubarsí, Laporte i Cucurella en defensa, Fabián Ruiz i Rodrigo al mig del camp, banda esquerra Alex Baena, banda dreta Lamine Yamal, a la mitja punta Dani Olmo, i a dalt, referència ofensiva, Mikel Oyarzabal, i per part de la selecció argentina juga el Dibu Martínez sota pals, amb Tagliafico lateral esquerra, Montiel lateral dret, Lisandro Martínez i el Cuti Romero com a parella centrals, per davant Alexis McAllister i Enzo Fernández, banda esquerra Nico González, banda dreta Rodrigo de Paul, a la mitja punta, amb llibertat de moviments, que faci el que vulgui Leo Messi, i a dalt, Julián Álvarez. Recordem que l'àrbitre del partit és Vincic i que el VAR hi ha Bastian Danker. Això és a 22 minuts de començar, sí que...
0: Viurem aquesta retransmissió amb la narració del Flaky, que torna a fer-ho en català, amb el José Mari Vaquero, amb el Jordi Ferrón, amb el Jordi Martí, amb el Nil Solà, amb l'Anna Palet, i amb múltiples connexions perquè hi ha pantalles instal·lades a molts llocs de Catalunya. De fet, el Mundial ha paralitzat el món sencer, fins al punt que alguns concerts han començat més tard perquè jugava Espanya.

0: Està malament, no?
1: Pell de gallina.
2: L'aplaudeix la gent, l'aplaudeix tota la graderia, l'aplaudeix Donald Trump, Gianni Infantino, també a la llotja d'honor d'aquest estadi MetLife de Nova York. Ha sonat així de fort la interpretació de Jennifer Hudson amb l'himne dels Estats Units en la prèvia de la gran final del Mundial.
3: És una artista multipremiada, ha guanyat Grammys, molts guardons, i ens ha deixat al·lucinats amb el xorro de veu que té, gallina de piel, que diria Johan Cruyff, pell de gallina, per a la resta de mortals. Ara... Robin Williams? Sí. Actuarà?
4: Sí.
3: Mira, mentre comença l'actuació de Robin Williams a la prèvia d'aquest partit, aprofitem per fer una ronda ràpida de connexions amb les diferents pantalles que s'instal·len a Catalunya, començant per la del Parc del Fòrum a Barcelona. Martí Juncà, què tal, com estàs?
5: Bones, sí, que bones a tothom que està aquí al Que t'hi jugues especial mundial. Som a la plataforma del Parc del Fòrum. Gran majoria de gent espanyola que ha vingut a veure aquí el partit. Estem amb una colla de joves, que és el vostre primer mundial, no?
6: Sí, amb consciència, sí, el nostre primer.
5: Final de mundial, podríem dir, perquè hi han hagut d'altres. Quina porra teniu al partit d'avui? Hi ha confiança en que pugui guanyar Espanya aquest partit?
6: Molta confiança, cap por en complet.
5: Resultat?
6: 2-0 Espanya.
5: 2-1 Espanya, 100%.
6: Serà un bany futbolístic, però el resultat tranquil, un 3-1, ben contundent, però guanyarem segur.
5: Porra, 2-0 Espanya.
3: Gràcies, Martí. A Rocafonda, al barri de la Minya Mal, a prop de Rocafonda, concretament al parc del centre de Mataró, està la Núria Vilamala. Hola, Núria, què tal, com estàs?
7: Doncs mira, sí que estic amb el David Bote, l'alcalde de Mataró. David, què tal? Bona tarda.
8: Molt bé, concentrat aquí a l'espera de que comenci el partit.
7: Què sent l'alcalde de Mataró veient un jugador d'aquí com la Minya Mal a punt de jugar una final del Mundial?
8: És molt emocionant i també molt d'agraïment, perquè sempre té un gest de record cap a la seva ciutat, cap al seu barri, i per tant doncs ha emocionat i també ha agraït.
7: Ha fet Mataró, ha posat Mataró al centre del món, la Minya Mal, eh?
8: Sí, la veritat és que mai havíem sortit a tants mitjans, de tants llocs diferents del món, i per tant doncs una super oportunitat també per donar a conèixer la ciutat.
7: I ara ens hem posat aquí un racó tranquil, que no s'escolta gaire l'ambient, però David, l'ambient a fora és espectacular, i hi haurà moltíssima gent avui seguint aquesta final del Mundial aquí a Mataró, eh?
8: Sí, l'altre dia vam arribar gairebé a les 5.000 persones, i ara sent la final i diumenge hem pensat que potser serem alguns més, i ja es nota, i per tant hem adoptat mesures per poder doblar l'aforament a les 10.000 persones, i jo crec que ara serà un ambientazo aquí fora d'aquí, al costat de la pantalla.
7: I no sé com veus aquesta final, creus que Espanya guanyarà el Mundial, creus que Lamine serà protagonista?
8: Bueno, jo crec que no cal cometre l'error d'Anglaterra, que va apropar el Messi a l'àrea i ha de tornar a guanyar el centre del camp d'Espanya, que és molt bo, apretar-los i no deixar d'empaitar-los fins que fem 2 o 3.
7: Doncs David Bote, alcalde de Mataró, moltíssimes gràcies, i a gaudir a la final aquí amb tots els mataronins que ja estan preparats.
8: Gràcies a vosaltres.
3: Doncs l'alcalde de Mataró és Team Jordi Martí, eh? Raja de Tomàs Tuchel. En un altre punt de Catalunya, en aquest cas a Barcelona, l'Hotel Hyatt, hi ha 300 argentins que seguiran també aquesta final. Amb ells, la Laia Pujals. Hola, Laia.
9: Hola, sí que bona tarda. Doncs sí, estem aquí a l'Hotel Hyatt, que és gairebé la delegació d'Argentina a Barcelona. Estem amb l'Oriana i amb Pito, que porten dos dels emblemes més importants d'aquest Mundial. Expliqueu-nos una miqueta què són i què signifiquen per vosaltres.
10: Bueno, nosotros trajimos el amuleto de lo que es el obelisco, es el lugar céntrico muy famoso de Argentina donde la gente festeja, se reúne, y bueno, es esto lo que simboliza. Y la copa, bueno, pues la última que se ha ganado, la Copa del Mundo, bueno, lo que significa para esto, ¿no?
9: Es una mica como un obsequio, ¿no? Un obsequio de que esta Copa del Mundo para tal vez ganar la cuarta hoy.
11: Obvio, vamos a ganar la cuarta.
10: Sí, me diría. El objetivo es eso, ¿no?
11: Y sentir por nuestro país y pasión.
9: ¿Cómo veis España? ¿Lo veis fácil? ¿Creéis que va a ser complicado?
10: Complicado, complicado.
11: Yo sentía más miedo por Inglaterra que por España, pero...
3: Gràcies, Laia. És el so de l'Hotel Hyatt amb 300 argentins en el moment en què Flaqui Andrés Iniesta mostra la Copa del Món a la gespa del MetLife Stadium.
2: Sí, senyor. Primer Iniesta, ara Kempes, els dos representants de les dues seleccions finalistes. Moment molt emotiu perquè Iniesta, evidentment, ens trasllada cap a aquell estiu del 2010 a Sud-àfrica, Johannesburg, el Soccer City de Sud-àfrica, on Espanya va guanyar la que fins ara és l'única Copa Mundial que té gràcies a aquell gol inoblidable d'Andrés Iniesta al minut 116. Després ha estat Kempes el que ha ofert la Copa, també dirigint-se a l'afició argentina, com deia el Santi Ovalle. És majoria Continuen les interpretacions i els vips que van apareixent en aquesta prèvia. Ara Tom Cruise també apareix a la gespa del MetLife per dir també la seva en aquesta prèvia de la final del Mundial.
3: Tom Cruise en directe.
0: They crossed oceans. They crossed borders. They crossed cultures.
3: Mai m'hauria imaginat donar pas a Tom Cruise al que dius. És increïble. En tot cas, això està molt bé, perquè forma part del show i l'espectacle, però potser és excessiu, no sé, igual sóc molt tradicional.
1: Sí, perquè a part t'acorta...
3: No sé, el futbol ja el segueix molta gent i no cal tanta parafernàlia.
1: I que t'acorta molt el temps d'entrenament i et dona molta distància entre que entrena, entre que acabes d'escalfament i que comences el partit.
3: I t'evita que estiguis pendent del partit i de la prèvia i de les alineacions.
4: Sí, però al final sí que portant-ho al contrari a tant mal assumpte.
12: La tònica del Mundial.
2: Aquest és el Mundial del show i del business, eh? Si això ens ha quedat clar amb les pauses de refresc aquestes que faran els primers i segona part. Sí. Avui tindrem el show del descans, el show de la prèvia. Fixa't que són les... queden, en teoria, menys de 8 minuts perquè hagi de començar el partit. Han de sortir els jugadors, interpretar els dos himnes. Sí, sí. Si això començarà amb retard, segur.
3: Sí. Doncs vinga, aprofitem per fer una ronda d'oients, perquè esteu participant molts a la porra que hem obert a través de l'Instagram del Que t'hi jugues. Teniu temps fins que comenci el partit, si voleu aconseguir la rèplica de la Copa del Món, del Mundial... Sí, és fantàstica. Els colors verds de la base simbolitzen la gespa. La bola del món a dalt, agafada per dos figures humanes, demostra l'esforç que necessites per aconseguir aixecar aquest títol. Color groc, 6 quilos, 36 centímetres. Anna Palet, la gent què diu a les xarxes socials?
13: Doncs la gent sí que és molt optimista de cara a la victòria de la selecció espanyola. Per exemple, veig 2-0, 3-1, 4-3. La gent que també pensa que serà un partit de molts gols. També veig algun empat, per tant, hi ha qui pensa que ens podem anar a la pròrroga. Recordem que estem en els últims minuts per participar a la porra que trobareu a l'Instagram de @quetijugues per aconseguir aquesta rèplica de la Copa del Món. I aprofito també per dir a la gent que el 606-32-72-11, si volen, ens poden enviar notes de veu per escoltar-los.
3: Sí, les escoltarem a la mitja part, també al final del partit, el 606-32-72-11, 606-32-72-11. Ha acabat de parlar Tom Cruise i aquí acaben les actuacions o encara no, Flaqui?
2: Jo crec que acaben ja les actuacions i comença el protagonisme pels futbolistes. Ja tenim imatges també des d'aquí de l'estadi del túnel de vestidors, on hem vist a Messi saludant a Dani Olmo, saludant a diferents integrants de la selecció espanyola amb els que manté cert vincle, evidentment. Hi ha els rostres de tensió, de nervis i de concentració dels futbolistes. Veiem ara Lamine Yamal també amb una cinta blanca per subjectar els seus cabells, amb cara de concentració. 19 anys i 6 dies té avui. Curiosament, la mateixa edat que tenia Messi, 19 anys i 6 dies, el dia que el van eliminar amb Argentina en el seu primer Mundial, el 2006. Així que també una altra de les curiositats d'entre Leo Messi i Lamine Yamal, que són, evidentment, els caps de cartell d'aquesta gran final del Mundial, que es va acostant, ja sí que comença aquell moment ja de nervis i de neguit.
12: De fet, Flaqui, Lamine Yamal avui es convertirà en el tercer jugador de la història més jove en ser titular a la final d'un Mundial. El primer, Pelé, amb 17 anys i 249 dies. El segon, Bergomi, el 82, amb Itàlia, 18 anys, 201 dies. Avui, Lamine.
3: O sigui, guanya Ronaldo?
12: Guanya Ronaldo. Lamine Yamal, avui, 19 anys i 6 dies. I atenció, perquè no acaba aquí, la Masia també guanya aquí. 19 anys i 178 dies, Pau Cubarsí es converteix
3: bèstia,
12: en el quart futbolista més jove de la història.
3: Quants jugadors de la Masia hi ha avui als equips titulars?
12: Als equips titulars n'hi ha 5. Cubarsí, Cucurella, Olmo i Lamine per Espanya, Messi per Argentina. Crec que
3: això és un impacte descomunal, de la Masia, del Barça.
12: En total són 9.
3: En total són 9. I la imatge aquesta que ja n'hem parlat durant tota la setmana, el que t'hi jugues, també el carrusel, el larguero de Messi amb un bebè Lamine Yamal. Vam estar amb el Joan Montfort, fotògraf del diari Esport, que va fer aquella fotografia.
1: O sigui, de pel·lícula,
3: o sigui, és com si Michael, ho va dir Joan Montfort, com si Michael Jordan hagués banyat de bebé a LeBron James.
1: És brutal, és brutal. I la imatge que hem vist de Messi saludant, l'altre dia veia un vídeo que tots els jugadors del Barça, clar, és que joves, nosaltres el veiem com a Messi, sempre del Barça, però clar, l'únic que jugava també ha sigut Pedri, no? I tots volien tornar a jugar amb Messi, Olmo, Eric García, Joan García...
12: Eric ho va dir, i a més, no s'han ni enfrontat a ell.
1: Exacte,
12: imagina,
1: no s'han
12: enfrontat,
1: que volien enfrontar-se amb ell per tot el que és Messi, que gran és.
3: Flaqui, salten els equips al terreny de joc, Espanya i Argentina.
2: Aquí salten amb Rodri, capità de la selecció espanyola, Leo Messi, capità de la selecció argentina, darrere els dos porters, Unai Simón i el Diu Martínez, tota la gent d'en peus aquí al MetLife de Nova York, Per fi apareixen els que han de ser protagonistes de la tarda, encapçalats per l'àrbitre, per Vincic. S'han desplegat ja les banderes gegants de la selecció espanyola i d'Argentina sobre el verd, sobre la gespa d'aquest MetLife. Ara formaran tot, ja ho heu vist al llarg del Mundial, al voltant d'aquesta gran bola del món que tapa ara mateix el cercle central, tant titulars com a suplents d'ambdues seleccions, per escoltar la interpretació dels dos himnes, que serà ja el punt i final aquesta llarga prèvia d'intensitat, de nervis i de concentració abans que no comenci a rodar la pilota en aquesta final del Mundial que enfrontarà l'Espanya de Lamine Yamal i de la Masia amb l'Argentina de Leo Messi.
3: Aprofitem per a fer una connexió ràpida amb el Casino Barcelona, la Sala Cotton plena per seguir la retransmissió de la cadena SER amb el Cristóbal i els bojos de la taverna. Cristo.
14: Doncs plena rebentar està aquesta Sala Cotton aquí a Casino Barcelona, i sí que Rodríguez, ja ha arribat l'estrella, ja tenim aquí el tío Faja.
15: Hoy es día grande, Sique Rodríguez. Buenas noches a todos. No sé si saldré de esta. Espero que hoy se cierre el círculo virtual de la historia de amor más grande de la historia contemporánea, que es la de Fleque y Messi.
4: Hoy,
15: sí, sí, Luis Flaque, Messi.
3: Hoy se tiene que
15: acabar esta historia de amor, coronando a Messi con otro mundial, y además es lo que más daño le haría.
3: Oye, que juegue y gane el siguiente, el del 2030.
15: No, no, sigue Rodríguez, déjate. Hay que cerrar esta etapa ya, y si Dios quiere, ya anuncio que hoy me tiro desde el obelisco.
3: Ai. Cristóbal, anirem connectant amb el Casino Barcelona. Dona les gràcies a tots els oients que han seguit el Mundial amb nosaltres durant aquestes setmanes intenses.
14: Un aplaudiment de tota la sala, un aplaudiment, va, venga, va.
16: Vamos, vamos. Para escuchar el himno nacional.
3: Vinga, ara Flaqui, els himnes d'Espanya i Argentina.
2: Sí, començant amb l'himne d'Espanya.
3: Que juga com a local.
2: Interpreta un quintet valencià, el Spanish Brass.

0: Acaba la interpretació de l'himne d'Espanya. L'altre dia, en el semifinal entre Anglaterra i Argentina, els argentins no van deixar escoltar pràcticament l'himne d'Anglaterra. Avui sí que hi ha hagut respecte aquí al MetLife. I ara, Maria Becerra interpretarà l'himne d'Argentina aquí al MetLife de Nova York.
1: Favor de continuar de pie para escuchar el himno nacional de Argentina, interpretado por María Becerra.

0: Haurem de viure 30 minuts més de patiment, 30 minuts més per saber qui serà el campió del món. Espanya ha tingut moltes més ocasions, de fet tantes com que en Argentina no ha rematat ni una sola vegada a porteria. En l'última mitja hora, Nil, contem fins a 10 rematades de la selecció espanyola, que als punts ha merescut guanyar ja aquesta final sense necessitat de pròrroga, però jugarà l'extra time, com diu el Flaqui, amb un jugador més per l'expulsió clara, estúpida, tonta d'Enzo. Per doble groga.
1: Per doble groga. Enzo, 10 parades del Dibu amb l'última intervenció que ha fet en aquest xut de Lamine. Ni una rematada, ni entre els 3 pals ni sense anar pals d'Argentina en aquests 90 minuts. Recordem que Espanya encara pot fer 2 canvis. En el cas d'Argentina en pot fer un.
0: José Mari Vaquero, Jordi Ferrón, a la pròrroga.
2: Què passa? No, la veritat és que, bueno, escolta, cadascú juga a la seu i la veritat és que és veritat que Espanya ha sigut molt superior amb la pilota, ha tingut ocasions, tampoc ha sigut això que dius, quina avalanxa d'ocasions tan clara, saps? Però, bueno, al final és veritat que ha sigut molt superior. Argentina sigue a lo seu, té el comandante ahí, ells a lo seu i la veritat és que ara és un moment important tàcticament i mentalment, és a dir, jo crec que en un mes, després de tants partits, tantes pròrrogues, la veritat és que Espanya té les dues bandes perfectes, aleshores és intentar controlar el lloc amb ritme de pilota, una banda, altra, i a partir d'aquí trobar el 1-1.
3: Dintre de lo dolent que ha sigut una pròrroga, jo crec que la millor notícia és que tens 30 minuts més amb un jugador més, i Argentina cada cop li està costant més arribar a les ajudes, la descol·locació pels canvis de les sessions de centrals li provoca espais, ens falta que una d'aquestes, que sigui veritat que no han sigut ocasions claríssimes, claríssimes, però que alguna d'aquestes que sí que està generant, crec que heu dit de 10 parades de
4: Oh, Ribu,
3: en alguna d'aquestes doncs es pugui anar un palmet més cap a un costat i segur que
0: entra. Sí, almenys hi ha una selecció que ho està intentant, que és Espanya, i una altra que renuncia a atacar i te firme. Mira, m'acaba d'enviar un missatge, no dic el nom perquè no sé si estic autoritzat, però comença per A i el cognom per B, Alta, que sempre ens escolta, que diu que Argentina és l'Atlético de Madrid.
3: Veu que tinc una lingüenya partits també, cuidado, fent això.
1: Jo amb això aniria més enllà, perquè és que a més a Argentina li treus a Messi i o sigui, té un mèrit increïble que amb aquesta selecció i els jugadors que hi ha aquí hagi estat capaç de guanyar tot el que ha guanyat. Perquè estem parlant d'una selecció molt i molt justeta.
3: Bueno, és veritat
5: sí,
3: que...
5: Sí, però a Qatar va fer un gran futbol, sí. La selecció argentina.
1: Johnny Montiel, Otamendi, McAllister...
3: És veritat que també Espanya minimitza els rivals, eh? També vam dir que França l'altre dia no era una selecció tan temible com la pintaven, i és que Espanya té molt a veure. És que Argentina es basa molt en Messi, i Messi no l'han deixat aparèixer. Sí, sí, cuidado, perquè pot aparèixer en qualsevol moment.
0: Sí, decebedora la final. Però... Ràpidament, al Casino Barcelona, on estem vivint durant tot el Mundial amb oients de la cadena SER la trajectòria d'Espanya. Cristóbal...
6: Què tal? Sí que, doncs, mira, tinc el Quim absolutament abatut, la gent entregada, molts nervis en aquesta segona part. Tio Faja, què passa? Què? I el Gonzalo també... El tinc aquí al meu costat, déu-n'hi-do, eh? Espanya l'ha tingut, eh?
7: M'agradaria, companys, que veiéssiu la imatge que estic veient jo del Quim Molins, aquí, totalment fos. O sigui, ha començat a fer botifarres quan la mina ha fallat aquesta última falta. Avui el parlem.
6: Ràpidament, que arrenca, Tico Faja, va, per tancar.
8: Bueno, estoy viendo madridismo en este partido. Hay un equipo que se ha quedado con uno menos.
6: Res més.
8: ¿Qué más quieres, Cristóbal? Ya no es un partido, ya no es una final al uso.
6: En definitiva, aquí sí que molts nervis i estem perdent anys de vida. No, anys de vida. Aquest partit està traient anys de vida. Sí, aviam si apareix la ment.
0: Són les 11:20, gràcies, Cristo, al Casino, amb oients de la cadena SER, seguint el Mundial d'Espanya, la final, pròrroga 0-0. 11:20 a Catalunya, 6 hores menys a Nova York. Flaqui, en teoria, a quina hora agafes l'avió per tornar cap a casa?
5: Doncs encara queda una miqueta, em queden 4 hores i 40 minuts.
3: 4 hores.
5: Diguem que el tràfic no és fàcil a Nova Jersey.
1: També tinc una cosa, tampoc et vindrà un dia més, Flaqui, casa ja.
0: Quants em portes fora de casa, Flaqui?
5: 41, 42 demà.
0: 42 demà. Va, que comença la pròrroga i sacarà Espanya.
5: Comença ja la primera part de la pròrroga amb el primer regalet de Messi que ha fet caure Rodri al cercle central. Per davant 15-15. A la mitja part de... No sé si l'Anna Paleta ens pot confirmar que a la mitja part de la pròrroga no hi ha xou, no?
9: No, espero que no. Espero que no. No està...

0: Plat.
1: Anirà seguit, no? Primera i segona part.
2: Esperem, Flaqui, d'aquests 30 sí, sí. minuts, quants en veurem, sincerament?
3: No, jo crec que ara...
4: Hi ha hidratació o no?
1: No, n'hi ha, no?
3: En teoria hi ha un minut entre part i part, que avui serà una miqueta més, perquè també suposo que, clar, com que és una nova pausa, també trincarà aquí FIFA uns quants calorons. Pilota per Rodri, buscant la passada per Nico Williams, que eixampla el camp per banda esquerra, davant d'ell Molina. Toca Nico Williams enrere per Cucurella, Cucurella per Pedri, Pedri tocant de nou per Cucurella, l'havia buscat de nou Nico Williams, rep enganxat línia de calç banda esquerra, la demana per dins Cucurella, no veu clar, el jugador de l'Atlètic de Bilbao toca per Laport, Laport per Pedri, primer minut complert ja de la primera part de la pròrroga, la té Cubarsí, Cubarsí fent passada per activar Lamine, Lamine per posar la rosca, no, s'ho repensa i toca en curtet per Pedro Porro, entrant pel mig, torna a obrir per a dreta per Lamine, Lamine de primeres per Ferran, que li torna, la ve a buscar Lamine, Lamine de nou per Porro, tots els jugadors d'Argentina ficats dins l'àrea, intentant defensar, recordem que estan amb 10 per l'expulsió d'Enzo Fernández, recupera la pilota argentina i a més treu Petroli perquè és falta sobre Tagliafico, i ara Argentina cada falta, cada interrupció, ells sí que faran una pausa d'hidratació.
2: 91-17. Perquè...
1: Clar, és que Argentina és la tercera pròrroga en aquest Mundial, sí. L'Argentina juga amb un futbolista menys, és la primera pròrroga per Espanya, això s'ha de notar a nivell físic, no?
3: Sí. I a part Argentina és una de les seleccions més veteranes d'aquest Mundial.
1: Exacte,
3: A l'11 titular d'Argentina, crec que només hi ha un equip que va ser Iran a la fase de grups que hagi superat la mitjana d'edat que tenia Argentina amb aquest 11 titular tipus.
5: I que la idea que et dona Argentina és del 4-4-1 amb Julián en una banda, i és Messi el que queda dalt, o sigui que és intentar aguantar el màxim que es pugui, intentar arribar a penals o alguna acció d'estratègia que pugui treure avantatge.
6: Avui Argentina, mitjana d'edat de 29,8 anys, en canvi la selecció espanyola 26,7.
5: Jo crec que això la pausa de mitja part li ha afectat, eh?
6: Sí.
5: Perquè els grans ens molesta més.
4: Hem de pensar una mica també que ara que estem en un mes, potser és el moment per Borja, eh?
1: Ben vist.
3: Veurem. Mira, pilota per Ferran. Ferran controla. Se l'emporta Ferran Torres. La té línia de fons. Toca enrere per Lamine. Lamine no hi arriba per poc. La pilota se l'acaba enduent a Argentina. L'excursió de Ferran Torres. A punt d'activar Lamine, que recupera bé la pilota. La té Pedri. Pedri a la mitja lluna. Pot buscar dins la rematada. Amb l'esquerra per Nico. El Dibu. Ha aparegut Nico Williams. No sé jo si l'arribada a tocar o no, però ha compromès el Dibu, que al final s'ha estirat per treure la pilota. Ara ja falta sobre McAllister. Nico es lamenta perquè no hi havia fora de joc, almenys no hi ha hagut bandera amunt. La centrada de Pedri era un caramelet deliciós. Si l'arriba a girar Nico, era gol a gol, però no l'arribada a desviar el suficient.
5: Tocar-la només, perquè el dibuix tira. Sí,
1: sí. L'ha tocat amb la cua.
5: L'ha tocat molt poquet i és la mateixa trajectòria, no li canvia.
1: Sí, sí, sí, l'ha tocat amb les trenes.
5: No li canvia la trajectòria, el dibuix, que ja s'havia mig llançat perquè només que l'hagués tocat recte. Oh,
3: ja estava.
5: Llàstima.
4: Però pensa una cosa, el porter és molt gran, aquest porter.
5: Sí, molt, molt.
3: Sí.
4: Té quasi entre la força, l'empenta tal, fa quasi 3 metres.
5: A mi em fa molta por en els penals. Ell em fa molta por en els penals.
1: És un especialista als penals, el Diego Martínez, i ja ho ha demostrat
4: molt,
3: queda molt encara.
4: No
3: sí,
1: a mi em costa... El Diego, 1,95, el Diego Martínez.
3: Em costa pensar que Argentina pugui aguantar sense rebre gol.
1: A mi també.
3: Però vaja... Coses més estranyes s'han vist.
5: Una més del dibuix.
4: Això és competició. I a competició passen coses a vegades que no esperes.
3: Però és que la dada són 16 rematades d'Espanya, 11 entre pals, 0 d'Argentina. 0, eh? 16 d'Espanya, 11 entre pals, 0 d'Argentina. Pilota per Pedro Porro. Surt de la pressió fàcil de Julián. Toca per Merino. Merino per Lamine. Lamine instal·lat en el seu campament aquí a la banda dreta, tocant per Pedro Porro. Aquest per Rodri, busca la passada per dalt, la tapa. Leandro s'equivoca a punt de liar l'Argentina a l'hora de treure la pilota. Bona pressió de Pedri, bona pressió de Merino. Finalment se la treu de sobre Leandro Paredes, la busca Messi i la deixa passar a Cubarsí. Messi, que no ha estat capaç d'activar-se gairebé mai, no han estat capaços de trobar-lo, sempre ben vigilat per la selecció espanyola, que recupera la pilota. La té Pedri, Pedri Cucurella, 95 de partit. La ve buscar Nico Williams. Els 9 de camp, o 8 de camp, a excepció de Messi, tots d'Argentina, instal·lats a la frontal de l'àrea. I Messi, alliberat de qualsevol esforç físic, al cercle central.
1: És que la dada és tremenda, la que acabes de donar. 16 rematades d'Espanya, 11 entre els 3 pals, 0 d'Argentina.
5: 0 de 0.
1: 0.
3: És que jo no recordo
6: una final
3: de Mundial en què un equip no rematés, sincerament.
2: I Messi, que em porta 42
3: amb el cap al Brasil 0, amb el cap al Brasil 0, Itàlia 0. I que Simeone ha estat a punt d'endur-se un rebuig. La pilota acaba sortint per lateral, espera més banda per Espanya.
6: I crec que es prepara en Martín Zubimendi, no, Flaqui, que seria debutaria en aquest Mundial, encara no ha jugat a cap partit.
3: Doncs veurem si acaba activant aquest canvi. Li queden encara substitucions a De La Fuente.
5: Un canvi estrany, no?
3: Argentina en podria fer una. Sí, a no ser que hi hagi algun problema físic, sorprèn que ara entri de Zubimendi. Pilota per Pedro Porro, que posa la centrada arran de gest per la controla Ferran, li cau a Merino, remata Merino, el Dibu, queda solta per Nico Williams, gol! No val.
2: No,
3: l'ha anul·lat, Falta de Merino sobre el Dibu Martínez. Jo crec que ha assenyalat falta del Dibu sobre falta de Merino sobre el Dibu Martínez.
1: De Merino sobre el Dibu ha assenyalat falta.
4: Però
3: perquè, i de fet, no sé si arriba fins i tot a xiular abans de la pilota que li arriba a Nico, que ja celebrava el gol, i Vinci ja ha aturat la celebració. Ara Nico li diu que no hi ha hagut res, Merino diu que no ha fet res, la pilota l'arriba a tocar Ferran, la deixa passar Merino, que també deixa fa caure Otamendi, aquí podria haver-hi la primera falta, intenta la rematada, també topa amb el Dibu, aquí és quan queda solta la pilota, que aprofita Nico per enviar-la a la xarxa.
5: Jo crec que demanen la d'Otamendi,
1: eh?
3: La d'Otamendi.
1: No és falta, és segur.
5: Sí, sobre el Dibu
3: el que cal veure és si havia xiulat ja o si no ha xiulat, si el VAR pot corregir i donar vàlid el gol. Aquesta és la clau de la jugada. Nico Williams no s'ho creia, estava a punt de celebrar el gol de la seva vida.
1: El Dibu de Merino, el Dibu no és falta, això segur.
3: Cal veure si hi ha falta sobre Otamendi.
1: I Otamendi no l'hem vist.
5: Cuidado que no hagi passat el que ha dit Fraqui, que hagi pitat abans.
1: Si ha pitat abans és un escàndol descomunal.
5: Sí, com va ser aquell del Bayern contra el Madrid, no?
3: És que no ho sé si arriba a xiular abans o no. Hi ha la pilota que toca d'esperó amb la punta de la bota Ferran, supera la posició de Medina, i quan la vol girar Merino picat, és quan fa caure Otamendi, que es queixa d'una trepitjada baix.
2: Ah, a baix.
3: Jo crec que sí, el Dibu també aprofita perquè s'ha fet mal per posar una miqueta més de...
4: Sí.
2: El trepitja?
4: L'ha fet falta Merino.
6: Sí.
1: Trepitja Merino a Otamendi.
6: Sí,
3: a baix.
4: Sí, molt fort. Sí, no el porter, abans.
3: Des de la banqueta d'Espanya estan pendents de si pogués entrar o no al VAR, perquè clar, aquí entre la cridòria de la gent no sap si realment s'ha xiulat abans o no de que Nico Williams rematés a porteria, tot i que la falta em sembla que no és... Em sembla falta i en cap cas seria perquè entrés al VAR a corregir la decisió de l'àrbitre.
5: Si l'ha pitat, no crec que la corregeixi, és una trepitjadeta... que si jo crec que si no la pita el VAR tampoc entraria per dir que
3: tampoc
5: és falta
3: entra.
5: Però que en aquesta acció no n'hi dirà que no és res.
3: Entrarà Eric García, també.
6: Doncs és una bona notícia.
1: T'imagines? Eric Espanya campiona del món amb gol d'Eric García.
2: No ho vull imaginar.
3: Que també debuta al Mundial, no?
6: Eric i Zubimendi, que debuten els dos, per tant, esgota els dos últims canvis de La Fuente, debuten els dos futbolistes, el del Barça i el de l'Arsenal.
2: Me cobraré unes facturetes.
3: Va Rodri. I se'n va a la Port.
6: Se'n va Rodri i se'n va a la Port. Per tant, canvia central i canvia
4: a
6: mi centre.
4: A mi em sorprèn molt que tinguis a Borja Iglesias i no lo posis avui.
5: Sí, són dos canvis molt sorprenents, els dos,
2: Rodri.
5: Rodri i Laporte. Són canvis... Anem a confiar en De La Fuente, no? Que ha encertat.
2: Sí, sempre. Amb els canvis sempre ha encertat.
1: Se van Rodri i Laporte, entren Zubimendi i Eric García, que debuten al Mundial en una final.
3: A la pròrroga, tu, caram.
4: A la pròrroga.
1: Aviam si ens tornen a ensenyar una altra imatge, en tot cas. Vaquero, per tu és falta de Merino clara per trepitjada, per tu Nil també, Jordi Martí, tu, i tu, Jordi Ferran, ho veus tan clar.
5: Per mi, jo sí que hi ha una trepitjadeta, però per mi, per fer-te una falta, no.
1: En tot cas, la pilota ja està en joc, per tant, gol anul·lat.
4: Molt clara.
3: Sí. Pilota de Cucurella buscant l'espai a Nico, que ha entrat bé. La té en velocitat, intenta superar, no aconsegueix el seu marcador, recupera la pilota argentina, que vol jugar a la contra, tot i que la perdrà ràpidament. Li dura poquíssim la pilota argentina, sobretot arran de l'expulsió d'Enzo Fernández, i abans ja la tenia gairebé 0. Ara Menjú, pilota per Lamin. Lamin tocant per dins per venir-la a buscar amb Zubimendi, la primera pilota que toca el 18 en una final de Mundial. La pilota per Cucurella. Cucurella per dins per Pedri. Pedri per inventar, posa la centrada, buscant a Merino. La rebutja Otamendi en mitja tisora. La ve a buscar Messi, s'emparella amb ell Cubarsí, li guanya Cubarsí, Messi li farà falta Cubarsí, correcte. Messi després acaba exhibant una puntada a la pilota. Enfadat, entenc també per les poques pilotes que l'han arribat en condicions.
4: Però de totes maneres, quina quantitat de jugadors de mig camp
3: que
4: té Espanya.
3: Sí, que ha trepitjat.
1: Jo crec que sí, vaja. Aviam si la veig.
3: En qualsevol cas, la té Lamin. En el 10 de la primera part de la pròrroga, Lamin per dins, per Pedro Porro.
1: Sí, no
3: Porro buscant
1: tampoc
3: a Pedri. Pedri per Cucurella. Cucurella, el vèrtex de l'àrea amb Nico Williams, davant d'ell Molina, ajuda Simeone, pilota enrere, la ve buscar Espanya amb Pedri. Pedri per buscar i trobar Pedro Porro, el vèrtex de l'àrea per dreta, pot buscar la centrada, la posa, pot ser bona, segon pal, Nico. No, la rematada no arriba perquè rebutja Nahuel Molina. És un atac i gol d'Espanya. La té Zubimendi, la demana Pedri per dins, no veu clar Zubimendi, que tocarà per Cucurella, no, també s'ho repensa, toca enrere per començar. Amb la posició d'Eric García, primera pilota que toca Eric García en un Mundial, toca per Pedri, Pedri ara sí per Zubimendi, a més aire, a més oxigen per banda esquerra, Argentina tancada a l'àrea, Espanya buscant el gol que li doni el Mundial, la té Cubarsí, i si prova la rematada, no, busca la passada per Lamin, Lamin en el parla d'extrem dret, busca la centrada, toca per dins per Pedro Porro, Porro per accelerar amb Pedri, Pedri per inventar, la deixa per Lamin, que prova la rematada, no! La tocada malament, Lamin Yamal l'envia als núvols, no li surt a la Lamin Yamal la seva rematada amb copyright. Scaloni, que crec que també esgotarà canvis perquè està preguntant a jugadors qui està bé i qui malament.
6: O qui està menys cansat, qui està menys cansat. Li queda un canvi.
3: Entrarà una altra defensa. El canvi és ultradefensiu si se'n va Julián Cancela, que és el que se'n va.
6: Senesi.
3: Cancela que se'n va Julián.
6: Sí, marxarà Julián Álvarez, entra Marcos Senesi, futbolista del Tottenham, que ha arribat aquest estiu al conjunt on juga també Pedro Porro. Per tant, declaració d'intencions claríssima. Marxa Julián, entra una altra defensa, Marcos Senesi.
1: Doncs ara ja ho podem dir oficialment, quin mundialet de Julián Álvarez.
2: Avui un partit molt justet, avui, eh?
5: Sí, molt justet, de tota l'Argentina i ahir en tònica general.
2: Contra Anglaterra no m'ha desagradat, però un partit molt
5: però això és bo, Jordi, pues, perquè així val menys.
3: Rebaixem el preu, rebaixem el preu i està, si tot és una estratègia. Que no ho enteneu.
1: I Argentina pilota firmant els penals,
3: salta amb el cap. Argentina està en moda Grècia a l'Eurocopa de 2004,
1: sí, sí.
4: Però quina és l'oferta oficial?
1: 100 milions.
3: Sí. Mira, aquí va Espanya. Pilota per Pedro Porro, minut 102 de la pròrroga. Al Mundial del 2010, el gol va arribar al 116, el va marcar Andrés Iniesta. Quin moment aquell. Encara queden minuts per davant per arribar a aquell minut màgic. La pilota, mentrestant, la condueix Pedri. Pedri busca la passada per Nico Williams. Li han anul·lat un gol que podria haver pujat al marcador. Fa la centrada, pot ser bona per Merino! Fora! Era aquesta! La que habitualment Merino no acostuma a fallar! La que habitualment Merino acostuma a enviar a la xarxa! Quina passada! Quina centrada! Amb quin verí de Nico Williams! I Merino sol frontal de la petita, gira massa el coll, obre massa la rematada. Marxa la pilota fregant el pal.
5: Línia de 5 d'Argentina, eh? Línia de 5 d'Argentina en els canvis, eh? Sí, Tagliafico s'ha ficat de tercer central per esquerra.
6: Sí.
5: I ara Senesi. Veurem a veure quina, si li va millor la marca a Lamin.
3: Veurem. La qüestió és d'escalori és d'acumular homes al darrere. Sí, des de Tuchel a la semifinal contra Argentina, que no es veia res igual.
1: O sigui, em nego a creure que Argentina pugui guanyar aquest Mundial. O sigui, no, o sigui, em nego a creure-ho.
6: O sigui,
1: Espanya va cap a les 20 rematades a porta, sí, ja.
3: Arribarà, pilota per Pedri. Pedri buscant, el que sap greu és veure Messi amb un plantejament com aquest. Pilota per Pedro Porro. Porro tocant per dins per Pedri. Supera Paredes, toca per Nico perquè ha vingut el perill. Continua Nico per buscar angle per la centrada, no ho veu clar. Busca de buscar la posició per la rematada. Nico, el tapon anar baix. La pilota per Paredes, se la treu Argentina. Activen a Messi. Messi davant de Cubarsí, el supera. Messi amb el peu esquerre, canvia d'esquerra a dreta buscant a Simeone. Simeone a terra, Callés. Ah, no la xiula. Ha buscat Giuliano Simeone frenar-se de cop perquè Cucurella se l'endugués per davant, però no xiula res. Ve Espanya, pot ser bona. Pilota per Lamin. Lamin la baixa, no. Lamin també està acusant ja el cansament, li ha marxat la pilota pel lateral.
1: Tampoc ha estat fi, Lamin.
3: Com s'enfaden, Déu-n'hi-do. Ja a les banquetes hi ha gent de seguretat, però autèntics cossos de seguretat, per evitar picar baralles.
4: Però potser era falsa.
3: S'havia reclamat la falta,
6: sí, falta sí,
3: sobre Simeone. Però no ha xiulat res l'àrbitre. És veritat que Cucurella va mirant la pilota a dalt, no veu a Simeone.
6: Falta.
2: Com us diuen, Xapella, sí.
4: Falta claríssima.
1: Falta claríssima.
4: I perigosíssima, eh? És a dir, que el mateix que parlem de, per una banda, hem de dir el mateix de l'altra. És a dir,
3: i la Minca se les tenia amb Tagliafico.
4: Just.
2: Només sí.
3: La Minca se les tenia amb Tagliafico perquè s'enredaven allà després que no ha pogut controlar. Doncs 104 i mig. A tot això, Espanya ha tingut ocasions, però estem gairebé a punt d'arribar a la descans. Ha vist, per cert, targeta groga Scaloni per les protestes d'aquella falta que no ha xiulat sobre Giuliano Simeone. Queden 10 segons per arribar al 105. La pilota la ve buscar Giuliano Simeone. Toca banda dreta per Nahuel Molina i aquest més enrere perquè jugui Paredes. Paredes pel Cuti, s'afegeixen 3 minuts. Partit etern. El que jugarà a Nova Jersey. Bona pressió de Pedri per recuperar la pilota. No pot aconseguir de Nico, que cau a terra. No xiu l'arrel col·legiat. Se l'enduna Will Molina. Tocant per Paredes. Bona pressió de Merino, obligant a Paredes a jugar enrere. La tocarà pel Dibu, la tocarà pel Dibu, no. Passa pel central. Aguanta la pilota argentina en zona defensiva. Ara sí que la té el Dibu. Se la treu de sobre, no veu problemes. Puntada llarguíssima directament a la zona de Pedro Porro, que la recupera per Espanya. Toca per Zubimendi. Zubimendi per Pedri. Pedri per buscar i trobar Ferran a la mitja lluna. Ferran a terra. No és falta. No la xiulada. No la xiulada. La recupera Argentina, però li dura res. La torna a tenir Zubimendi. La penja l'olla. Arriba el rebuig defensiu. Posen el cos, se l'endú Messi. Messi per tirar la paret amb Simeone. La guarda Simeone en Paredes. Paredes per Simeone. Simeone per Paredes. Aguanta l'Argentina. Intenta recuperar l'Espanya. Ho pot fer en zona de perill. Paredes a punt de liar-la. Se l'endú Pedri. Bona recuperació de Merino. Pilota per Pedri. Pedri aguanta. I li ha posat molt bé el cos Simeone. Recupera Argentina, que vol la contra. Pilota per Messi. Com l'amaga Messi. És bo Messi, eh? Té bon peu esquerre Messi, eh? Quina jugadeta està fent Messi, eh? Busca la passada per banda esquerra. Messi, que no està fent res, de sobte ha guardat la pilota i li dona aire, oxigen i vida a Argentina. Servei de banda per l'albiceleste.
5: És molt important que els centrals d'Espanya estiguin molt a sobre de Messi. Jo crec que per això ha tret a Eric, no? Per treure dos centrals ràpids, per s'alçada, quan és Tardella, cuidado amb això, perquè la porta és dels baluartes en defensa, però guanyes dos centrals mes, que han d'estar més a prop.
4: Mira, en un mes jo li posaria un sobre.
5: Sí, sí, exacte.
4: I s'ha acabat. Un tio a sobre de Messi, acabat, de veritat.
5: Sí, sí, un dels dos centrals ha d'estar amb ell.
1: Mira, ensenyant i matirada de aficionats argentins cantant Messi, Messi, eh?
3: Ah, és que és el que tenen. És el que es poden agafar. Ara Tagliafico s'ha queixat d'una empenta de Ferran, que és veritat que ja li ha xivat una empenta, però ha aprofitat Tagliafico, evidentment. Però ni canten els argentins, que veuen com el seu equip trepitja camp rival per primera vegada en molts minuts. Ha tocat la pilota Giuliano Simeone, ha estat Murri ara. Covarsí se'l quedava mirant Simeone, però això és una acció de futbol, nano.
5: Sí, impressionant.
3: 50 segons per arribar al final de la primera part de la pròrroga. Pilota per Pedro Porro. A veure si encara en té Espanya un abans del descans. La pentina Ferran. La guanya Argentina. La ve buscar Paredes, qui la guanya finalment. No, sortirà pel lateral. És Lamine. Ho ha evitat. No, ha sortit, ha sortit. Ha sortit. Puntada llarga de Tagliafico. Mentrestant, jugador de la selecció espanyola, que està al terra, és Merino. Es queixa d'un cop al cap. Li diu l'àrbitre Vincic que no. No protesteu gaire més, perquè tot això beneficia a la selecció argentina, que si pogués ja aniria directe als penals. Des del minut 1 de partit, que ha deixat clar que volia no rebre gols d'Espanya i marxar cap a la tanda de penals. On, per cert... No,
4: sobretot l'últim canvi. És a dir, al final,
3: totalment,
4: si tu agafes i dius, escolta, Lautaro, vale, però al final... És al revés de lo que va passar l'altre dia con Inglaterra, no? Que va fer lo mateix.
3: Descans. S'acaba la primera part de la pròrroga. Li queden 15 de joc a la selecció espanyola, que evidentment sap que no és bon negoci arribar als penals. Ha tingut ocasions, li han anul·lat un gol a Nico Williams, la de Merino de cap ha estat la més clara, però no hi ha manera de superar el Dibu. Queden 15 pel 120, es manté el 0-0.
1: L'ocasió de Merino ha estat claríssima, la rematada amb el cap que ha sortit a l'esquerra del Dibu. Està intentant la selecció espanyola, ja fregant les 20 rematades en aquesta final. A la mitja part de la pròrroga, Argentina encara sense rematar a porteria. Recordem que a l'últim Mundial el que va coronar Argentina com a campiona també es va decidir als penals, i que a l'última Nations League, la que va perdre Espanya contra Portugal, també es va decidir als penals. Per tant, a Espanya li queden 15 minuts al ritme de Rocky Flacky,
3: sí,
1: per intentar marcar un gol. I si no, a la tanda, escolta'm, el Dibu és un especialista, però Unai Simón tampoc... o sigui, té braços, eh? Té braços i cames.
3: I anava a dir que és la part més terrenal de Messi, que en aquest Mundial ha llançat dos penals i els ha fallat tots dos.
0: I a part, sí, que els futbolistes que s'han substituït, Scaloni, són tots defenses. Si no tens Julián, no tindràs Lautaro...
1: Sí, que Lautaro ha marcat un gol de penal en aquest Mundial.
3: Sí, sí.
1: Julián és un especialista, excepte quan juga contra el Madrid.
5: Sí, però hem d'intentar arribar, eh? Hem d'intentar arribar.
3: Totalment. Ha acabat la xerrada de Luis de la Fuente, és més llarga la d'Escaloni.
2: Anava a dir aquí una cosa que em té una mica mosca. A mi m'agradaria veure una repetició més de la suposada trepitjada.
5: Sí, sí.
3: Sí, perquè és una jugada que portarà cua, eh?
2: En l'última presa, en la presa puntal, la trepitjada no es veu clara.
5: No es veu clara.
2: Però, en fi, en aquest Mundial ja hem vist que la realització...
3: Sí... Escolta'm, evita la polèmica.
2: Evita la polèmica i va passant de puntetes.
4: Jo hiberno.
2: Hibernes a ratos.
5: Sí, con
2: porque
5: si sí
2: t'ha parecido falta de Giuliano sobre...
5: Sí, Cucurella.
4: ¿Tú crees que la falta de Cucurella no ha sido? ¿Y dónde era? ¿Qué peligrosa era esa falta? Y esa no dice nada.
2: Pero lo has dicho tú.
4: Tenemos que ser coherentes.
2: Pero eso lo has dicho tú.
4: Si tú crees.
2: Es que somos complementarios.
4: Yo te digo...
2: Vamos hibernando a ratos.
1: Atízale, José Mari.
4: No, porque para mí... No es una cuestión que no critico al árbitro, o he dicho algo más, he dicho para mí es falta, punto, pero vosotros ponéis como que el arbitraje condiciona, eso es lo que a mí no me gusta. El error es parte del arbitraje.
3: Hombre, sí. A veure, està Tagliafico amb molts problemes musculars, l'estan intentant engrescar entre dos, entre tots, ara l'aixequen, li han fet estiraments... perquè no pot més Tagliafico, que ha fet un esforç brutal per frenar la mina una i altra vegada. Doncs queden 15 minuts.
5: Això vol dir que veurem a Tagliafico caient molt, aquesta segona part.
2: Quin retret li podem fer a la selecció espanyola, sincerament?
5: Encert.
2: Quin retret li podem fer?
5: Encert, només.
1: Li ha faltat encert a la rematada.
5: Només encert a la rematada.
3: Li ha faltat el gol. T'ha faltat el gol.
1: És el més important.
3: Començat la segona part amb un mal gest de Giuliano Simeone, que es queda queixant-se, s'ho ha fet tot sol, a la gespa, però... No li queda més remei que continuar a Giuliano Simeone. Pilota per Cubarsí, està Argentina amb 10 i defensen amb 9 perquè Messi deixa passar la pilota pel seu costat. La té Zubimendi buscant la posició de Lamin. Lamin per fixar Medina, ara Tagliafico s'ha posat a l'eix. Buscant la centrada Pedro Porro, molt passada al segon pal, la rematada queda solta, la rematada, gol, gol!
7: Gol,
3: gol, gol de Ferran, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
7: gol!
3: Així a Espanya, que havia anat una i una altra i una altra i una altra i una altra i una altra vegada davant d'una Argentina que tan sols s'ha dedicat a defensar, una Argentina que estava amb 10, que somiava amb els penals, però faltava l'efecte tauró al MetLife de Nova York. La centrada de Pedro Porro al segon pal semblava que anava molt, molt, molt passada i que sortiria per línia de fons, la despengen enrere i arriba Ferran Torres en posició de killer, en posició de nou, aprofita que Nico Williams la salva i amb cama esquerra l'envia al fons de la xarxa. Ferran Torres li agafa el relleu com a heroi de la selecció espanyola. Andrés Iniesta, Iniesta el va marcar al 107 a Johannesburg. Ferran Torres l'ha marcat al 107 a Nova York. Ha marcat Espanya, ha marcat Ferran Torres, que amb la seva rematada amb cama esquerra posa justícia a la final i acosta la glòria a una generació de futbolistes jove, desacomplexada, integradora, diversa, que transmet bon rotllo, que juga de meravella a futbol, que ja va conquerir Europa fa 2 anys, però que en volia més i més i més, i s'ha decidit directament a conquerir el món. Ha marcat Espanya, ha marcat Ferran Torres, d'Iniesta el 2010 a Ferran Torres el 2026, ha marcat el tauró, el gol que li pot donar la segona estrella a Espanya. Marca Ferran Torres, Espanya 1, Argentina 0.
1: Brutal, l'assistència de Nico amb el cap, la rematada de Ferran Torres amb l'esquerra, ha rebentat la xarxa, és el gol d'Espanya, la mare de Lamine Yamal plorant d'emoció a la grada del MetLife Stadium de Nova Jersey. Ha marcat Espanya, ha marcat... Sí, sí, ha marcat Ferran Torres i jo me n'alegro per ell, per com ha lluitat, per com ha batallat. I una vegada més, Jordi, els canvis de la Fuente li surten bé, perquè ens ha sorprès lo de Oyarzabal amb Ferran Torres i ha marcat Ferran Torres.
2: Totalment, encerta en l'11, encerta amb els canvis, dona amb la tecla. I la rematada de Ferran es fa des de la confiança.
5: Molt bona,
2: és una rematada des de la confiança.
0: Primer gol, al Mundial.
2: Manem?
0: Primer gol en el Mundial.
3: Sí, sí, primer gol. I quin gol.
5: Jordi, perquè no és tancar el suïcidi al Baggi,
2: eh? Debutar gent, sí, ha fet debutar gent que no havia jugat.
5: Espera, que queden 15, Jordi.
2: No, queden 15, no, però ara sí, Espanya sí. Ha de fer el que s'ha fet, que és tenir la pilota i no perdre-la.
1: Puja, puja, puja, Jordi, puja, puja, puja, que ha marcat el tauró!
2: Ojo, oh, alerta amb aquesta dada. Que dones el flac. Si
4: em permets...
1: Digues, José Mari, digues. Però vigila, que et mossega el tauró.
4: No, que me alegro molt por el tema de Ferran, porque es un home que dins del Barça, dins de la selecció, és a dir, sempre està d'alguna manera qüestionat. I sempre, i jo crec que los últims dos anys, les últimes dues temporades han sigut dues temporades fantàstiques. I ha lluitat amb los mitjans, amb un nou, no és suficient pel Barça, com nou, i la veritat és
3: cuidado
4: que, mira, m'alegro moltíssim. Un treballador
3: de futbol, Messi.
4: M'alegro...
1: Sí, va, que encara queden 10 minuts, per acabar, 10 minuts sí, sí. Llargs per acabar el partit. Espanya està guanyant 1-0, ha marcat Ferran Torres. Ferran
3: pilota
1: Torres.
3: Per Messi, que busca
1: sí, sí,
3: la llançada.
1: Sí, ho heu sentit bé, ha marcat Ferran Torres.
3: Recupera Messi a la mitja lluna, perd la pilota, la recupera per Argentina. La té Facundo Medina, però no se'ls ha de donar res, res, no. Perquè si no, Argentina no. Se t'agafa, eh? Si alguna lliçó s'ha pres en aquest Mundial és que quan sembla que Argentina està ja a terra derrotada, de sobte s'aixeca.
5: En l'èpica, sí.
3: La té el combinat de l'albiceleste.
1: Però el futbol és just, eh? Espanya mereixia no, no, a la final, eh? Sí, Espanya mereixia el gol.
2: Sí, però té raó Faki, que aquesta èpica...
5: Cuidado, que encara queda, sí.
2: Aquest no baixa els braços.
0: No els veig amb cap mena de força.
5: Però el joc aeri, en alguna acció, estratègia, cuidado amb aquesta acció. Espanya ha de continuar igual, mantenint la posició, no perdre ordre ara, defensiu, sempre les vigilàncies, les quatre defenses més tuïment i dintre, però intentar jugar i continuar. I quina bona rematada, Jordi.
1: Sí,
5: oh,
1: i que malament defensa Nahuel Molina una vegada més.
3: És que dimiteix de la jugada. Dimiteix de la jugada, es pensa que ja surt, li arriba Nico per l'esquena, no el veu, i dimiteix de la jugada i acaba Ferran sol completament afusellant, en aquest cas, el Dibu Martínez. Doncs Espanya està a 10 minuts de guanyar la segona estrella, el gol de Ferran Torres, que ho ha celebrat a la seva manera les cares dels argentins de l'actual campiona, que veuen com se'ls podria escapar el somni d'aquesta quarta estrella, de l'última de Leo, que cantaven tant. La veritat és que per ser el darrer partit de Messi en un Mundial, si és que es confirma, que suposo que sí, doncs no serà el millor dels comiats, perquè no ha pogut lluir i perquè el plantejament dels seus realment ha acabat reduït gairebé el no-res.
1: Jo és dels pitjors partits que li recordo a un equip amb una final, el d'Argentina, i és dels pitjors partits que recordo de Messi.
5: Té molt mèrit.
2: També té mèrit el plantejament d'Espanya, que era, insisteixo, era una preocupació aïllar, com no pot ser una manera, desactivar Messi.
1: Em refereixo dels pitjors pel fet que no ha atacat, o sigui, no ha rematat a porteria.
5: És que jo crec que Argentina, abans d'arribar, hi havia dubtes, però el gran paper de Messi, jo crec que els ha tret aquests dubtes. Avui no ha estat...
1: El gol de Ferran, vosaltres ho estat futbolista, et canvia la vida, és un gol que et canvia la vida.
5: Totalment, per sempre, això queda per la història, per d'aquí 100 anys parlarem d'Iniesta i parlarem de Ferran, si això acaba així, evidentment.
3: Que és que pilota per Ferran Torres.
5: Argentina, Flaqui, està en 10, però és que és veritat que Tagliafico no es pot moure, Si el veus, va cogejant.
3: Han arribat a la final, i ara Espanya ja es dedica a tocar la pilota. Argentina perseguint ombres.
2: Ojo que rondo,
3: Clar, és que ara fa Espanya el que ha de fer, és el que dirà tant el Jordi quan juga al Barça, que quan tens 1-0 ja ha de defensar-te en pilota. Pilota que té Espanya.
1: Ha tret la capota i va torejant.
3: La té a buscar Ferran Torres, vol donar-la per Nico. Nico per guanyar l'espai, arribarà a línia fons, banda esquerra. Cabell ha deixat enrere Nico Williams. La pilota la té Nico, encara la protegeix. Desparola, intenta jugar, la perd Espanya. Hi ha hagut finalment, hi havia fora de joc de Nico, no valia res del que estàvem explicant. Doncs queden 7 minuts i mig i el gol màgic de Ferran Torres, que li canvia la vida amb ell i que li canvia, evidentment, la vida a tots els jugadors d'aquesta selecció espanyola.
5: I quina importància.
3: Farcida de jugadors catalans, farcida de jugadors del Barça, farcida de jugadors que han estat a la Masia i que serà capaç de derrotar l'actual campiona amb Leo Messi a les seves files.
1: De fet, si acaba així, segon Mundial d'Espanya, segon Mundial que guanyarà amb un gol d'un jugador del Barça. Iniesta el 2010.
3: I la pròrroga, mira, es quedarà sol Ferran per vigolejar. Ferran sol davant del Dibu, remata, gol, gol!
1: Gol!
3: Gol! Gol! Fora de joc. Fora de joc.
2: D'un metro, d'un metro.
3: No val.
2: Sí.
3: No val, no val, no val.
2: Llàstima.
3: No val, semblava clar, Però vaja, l'havíem de cantar.
2: L'ha de cantar.
1: És Ferran o és Ronaldo?
3: Uf! Pues no és tan clar,
4: La finalització, sí, és veritat.
5: El tema està
1: aquí. No, és gol.
5: No, però és automàtic, aquí. És automàtic, aquí no hi ha tutia.
3: Sí, no, ja està la pilota en joc. Això, la màquina mana, sí que això també ho tindrem aquest any a la Lliga.
5: I deia, Flaqui, la importància que té per Espanya els dos extrems, Nico sense estar al 100%, però et dona que no només et treguis per dreta i et dona molta possibilitat per esquerra.
2: Deu, sí. Ara també diré una cosa, eh? En aquesta selecció espanyola, futbolistes com Rodri i com Nico han fet una progressió, és descomunal, eh?
5: Sí, sí, sí.
2: Perquè com va començar Nico el Mundial a com l'està acabant, alerta, eh?
5: El mateix Merino que va arribar, que no sabíem si estaria, i ha entrat i ha donat molts bons minuts.
2: I no cal que et digui que Julián ja va al 80, perquè si tenim a Ferran que en va al 112... O...
5: No, és que Ferran ara és més car.
2: Alerta.
3: Sí, clar, clar. Argentina que penja la pilota a l'olla, no doneu encara per tancat el partit, insisteixo, com aquesta Argentina mai se sap. Bon rebuig defensiu, pilota que arriba a la zona del Dibu Martínez. Queden 6.
2: Tens raó.
6: Ferran se l'ha de renovar.
1: Sí, sí, acaba contracte l'any vinent.
0: Ara més per renovar.
2: Ja ens podem preparar.
1: Però, bueno, el que està clar és que aquest gol revaloritza qualsevol jugador i li canvia la vida.
5: Sí, sí, totalment.
1: Hi ha un replantejament de determinades qüestions.
2: Totalment.
3: Pilota per Messi, Messi marxa, compta Messi, qui va Messi, s'aixeca tota la tribuna, segueix Messi, fa la centrada, la treu, serà córner per Argentina. La tocada Eric García, córner per Argentina, servei de cantonada a la dreta de l'atac de l'Argentina. La treu ràpid Messi. Vigila Espanya perquè la té de nou l'argentí. La té el 10 que la penja molt passada de ser territori. Sant Marino, la pilota! Ha agafat una rosca endimoniada. Ha acabat sortint per sobre el travesser. La centrada xut de Messi que ha pujat molt amunt i ha baixat de cop, però per damunt del travesser.
1: És l'ocasió més clara d'Argentina en tot el partit. Al minut 114.
5: Això compta com a ocasió de gol, no?
3: Bueno, és una rematada, en teoria te la comptaran com a rematada. Sí.
5: No,
3: també hi ha hagut aquella centrada de Giuliano Simeone, però...
4: Però, això és, no,
3: però vaja, que estem ja en el compte enrere, queden menys de 5 minuts perquè la selecció espanyola, gràcies a un gol de Ferran, com l'ha abraçat la Minya mal. Quina careta se li ha quedat a Messi, que veu que se li escapa la possibilitat de guanyar el seu segon Mundial. Va jugar i va perdre al final del Brasil 2014, la va perdre a la pròrroga amb Alemanya. Va guanyar els penals contra França 2022, Messi. Va camí de perdre també la pròrroga com el 2014, aquesta final davant de la selecció espanyola. Bon maniobra de Nico Williams per endur-se la pilota per davant de Nahuel Molina. L'està marejant, el trenca, entra a l'àrea. Nico, què has volgut fer, Nico? Ha volgut adornar-se massa. La pilota li ha tocat un peu, li ha tocat a l'altre i l'ha acabat perdent. Anem de cara a barraca, no cal anar a buscar tantes filigranes.
2: Li està fent un vestit a mida, eh?
3: Sí, sí, ha estat una de les claus.
2: Vestidet,
6: és un miracle que
2: Nahuel
6: Molina sigui titular.
4: Però també ha sortit molt bé.
1: Molt bon senyor, Nico Williams. Sí, sí,
5: sí, no, no, que és molt important aquest extrem per quan juga a Espanya.
2: Ojo Messi, que està aparcat aquí. Com diu el Quico Narváez, flaquí, ojo Messi, que aparca aquí, aparca aquí la banda dreta.
3: Ja faria la pilota argentina. Veurem si surt per línia de fons. Corre Giuliano Simeone, estira, evita que surti per línia de fons. La té el banderí de corna. Té la passada per Messi, Messi controla. Remata Messi, la pilota a la cara. A la cara de Merino, que es queda estabornit dins l'àrea. Jo no sé on anava aquesta pilota, però la cara de Merino potser ha estat clau per evitar que la puntada de Messi trobés porteria, eh? Perquè anava amb tota la intenció del món la rematada, si sí, anava a porteria. I amb la cara, Mikel Merino ha evitat que la pilota trobés porteria. Es queda estabornit.
1: Amb la front.
5: I Messi no pot rebre, sisplau. Messi,
6: és
5: així.
6: Aquest gol
5: no pot rebre sol.
6: Aquest remat és molt similar al gol que va fer l'altre dia.
4: Afortunadament, eh?
1: Sí, sí, sí.
2: Això es canvia, l'han de canviar els protocols aquells que diu sempre Iturralde, d'aquests xuts que van a parar al cap.
6: Sí, sí, Espanya no tindria canvis, però per commoció, si ho considera l'àrbitre, podria fer un canvi.
1: Sí, podria fer un canvi, sí.
3: Aleshores, Argentina en podria fer un altre.
6: Correcte.
1: Ara, la rematada de Messi era forta, per tant, l'impacte a la cara o a la front de Nico Merino és tremendo. També us dic que ara ha d'estar, si pot, 5 minuts estabornit i tirat a terra en lloc de 3.
5: Sí. El tema està en que no surti
3: fora. I el fora de joc de Ferran en el segon gol era per l'espatlla, eh?
1: Te l'has de creure.
3: Justíssim el fora de joc.
5: Exacte, són del que t'has de creure, sí.
3: Continua a terra Merino, 117,5.
5: I ara és pilota
3: tot
5: per
3: això
5: Argentina.
3: Això serà servei de cantonada per Argentina, crec.
5: Crec que no ha sortit, eh? Crec que ha pitat abans.
3: Ah, no ha arribat a sortir?
5: Ha pitat abans. Ha pitat abans.
1: Vincic ha pitat abans.
5: Ha de donar-li la pilota argentina quasi al córner, eh? Cuidado.
3: Sí, sí. Doncs pilota a terra i el que deies, Ferrone, no pot permetre que Messi rebi aquesta pilota que ha rebut, perquè si no arriba a aparèixer Merino, la pilotada anava directa a porteria, eh? Uh-huh. Era una rematada brutal. Doncs queden 2 minuts, s'haurà d'afegir bastant. Merino que marxa del terreny de joc, sembla que ha recuperat aparentment per poder tornar a entrar després de la pilotada.
5: Sí,
3: i ara l'àrbitre Vincic. Els argentins són molt murris, han anat a posar la pilota al banderí de corna, a veure si colava. Vincic diu, no cola. Li donarà la pilota argentina, sí. Però a terra.
5: Se la dona a terra, cap enrere, botant, però trauran segurament una centrada perquè no pot estar el jugador espanyol molt a prop, ha de donar una distància.
3: Ara li diu Vincic ja a Pedro Porro, que no pot estar tan a prop. Li dona la pilota a Paredes, doncs ja la té Argentina. Tota Espanya defensant. 1-0, minut i mig per al 120. D'Iniesta el 2010 a Ferran Torres el 2026. Pilota penjada, la tocada a Lamine, banda per Argentina. 118 i mig. Minut i mig més l'afegit perquè Espanya pugui tenir ja la segona estrella, el segon mundial de la seva història, amb un cicle que torna a ser espectacular. Ho va ser aquell que va guanyar Eurocopa, Mundial i Eurocopa. Aquest també ha guanyat l'Eurocopa i vol el Mundial. Pilota per Messi, no pot activar. A Juliano Simeone rebutja la pilota. A Espanya la guanya Argentina. Jo crec que hi haurà falta, sí, falta. I Nico, aquesta falta que permetrà a Argentina penjar pilota a l'olla. Li diu Facundo Medina a Messi si la vol tirar ell. I efectivament, mira, la treuen ja ràpid. Ah, no, la posa Messi. I ara l'àrbitre diu, home, si la vols treure tu, Leo, ha d'anar molt més enrere. Doncs Leo, que ha d'anar 5 metres més enrere. En el minut 120. Messi vivint, qui sap si els seus darrers moments com a jugador
1: Messi,
3: mundialista.
1: Li podria haver xiulat
3: mans
1: perfectament
3: a Messi. Tancant una trajectòria
1: sí,
3: absolutament brutal, Leo Messi.
4: Hauria sigut la mà.
1: Sí, sí, perquè la passada no, és
3: com,
1: des
3: com
1: de la,
3: com la l'Atlético en Champions.
1: Sí, exacte.
6: Ho han pitat la Pubill.
3: Si no pites la Pubill, pites aquesta. No. Ui, Messi, Messi dins l'àrea per Simeone, perill. Fa la centrada, es passeja, la rematada, no ha entrat de miracle. No ha entrat de miracle. La rematada de Senesi. Ha aparegut Giuliano del no-res, l'ha vist Messi. Crec que hi ha hagut una acció defensiva brutal. Crec que ha estat Cubarsí, si no m'equivoco, que ha posat el peu i ha evitat que Senesi pogués embocar pilota a porteria. Servei de cantonada per Argentina, que està apretant. Jugadors a terra. Senesi, Miquel Merino. Quina acció defensiva de Cubarsí, eh? Perquè era gol de Senesi, eh? Quina acció defensiva de Pau Cubarsí. 5 minuts s'afegeixen.
1: 5 minuts ara?
3: 5 minuts més. Sí. La pilota del servei de cantonada.
1: Amb la pausa d'hidratació.
3: La posa Messi. Guarí, la rematada, queda solta la pilota. El Molic dins l'àrea petita, una altra cantonada.
1: No té cap sentit.
3: Impatí.
1: 4 minuts al final del partit i 5 minuts al final de la pròrroga.
3: 4 amb la Maria Gutal gol, la celebració.
6: Merino i el gol.
1: Bueno, sí, lo de Merino.
3: I lo de Merino. Compte que la posa Messi, la treuen en curtet, no val. Ara Messi es queda mirant a l'àrbitre dient, home, està patint la selecció espanyola, està apretant Argentina, que ja ha reaccionat en darrers minuts més d'una vegada en aquest Mundial i ho vol tornar a fer a la final. Ara sí que l'han entrat les presses per atacar. La posarà Messi, ja de tot dins l'àrea petita. Messi demana al seu company que s'acosti per treure l'encurno. Finalment va directe. La posa Messi sense agafar alçada. Queda solta la rematada. Fora! L'ha tinguda Simeone. Li ha quedat el punt de penal votant per engaltar-la. Cosa enrere, pilota dalt. Es lamenta Juliano Simeone, que ha tingut l'empat en el 121. Buah!
1: Sí, el 119 i el 121, les dues ocasions més clares d'Argentina de llarg.
6: Les dues rematades d'Argentina, el 119 i el 121.
3: L'ha tinguda claríssima, de Juliano Simeone.
4: Lo que ha fet tot el Mundial, la veritat.
6: Sí.
3: Doncs serà pilota per Unai Simón, que no té pressa, evidentment. Ja la té la jugada en viu. La ve a buscar Argentina, la guanya Zubimendi. Ara Espanya ha de tornar a agafar la pilota, com feia abans.
1: La guardi Pedri.
3: Jugador argentí a terra, no passa res. Se l'endú Espanya. Per banda dreta, busquen la passada en profunditat, buscant l'aparició de Lamine, la recupera Argentina. Argentina la té en zona defensiva, queden 3 minuts per arribar al 125, se n'han afegit 5 en aquesta segona meitat de la pròrroga. El gol de Ferran Torres ara mateix li dona el Mundial a la selecció espanyola, puntada llarga del Dibu, jugador argentí a terra, no passa res, diu Vincic, que no en deixa ser Otamendi, que s'ha posat de davanter centre directament ja. Otamendi com a tàctica Alexanco.
5: I la Mina hauria,
3: pilota a l'olla.
5: La Mina hauria de demanar pilotes al peu, com dèiem, la Mina, o Pedri, i quedar-se-les, i donar-li continuïtat. Han de ser ells els que li donin aquesta pausa.
3: Pilota per McAllister. Ben envoltat de jugadors d'Espanya. Toca enrere. La passada va a banda esquerra. Per aquí ho intenta Juliano Simeone. La deixa per Facundo Medina. Intenta el canyo. Hi ha hagut falta en atac en una altra zona del camp. És pilota per la selecció espanyola. Estem a 2 minuts i mig de cantar que Espanya torna a guanyar el Mundial. Encara quedarà patir una miqueta més. Perquè Argentina ha demostrat que hi arriba. Per sort ha tingut mala punteria. Per sort ha aparegut Cubarsí a l'àrea petita. Perquè si no Argentina hagués pogut celebrar, hagués estat molt injust el gol de l'empat. La pilota és per la selecció espanyola, que es veu molt a prop de tocar la glòria. Posarà la pilota en circulació, queden 2 minuts de partit. Ara Unai Simón l'allunya, ben lluny, buscant a Lamine, la guanya Argentina per dalt, la pilota de Cabio, ara que hi ha fora de joc de Lamine, s'hi va competir-la, dimiteix de la jugada, rebutja Argentina, la pilota torna a guanyar l'Espanya per dalt, apareix en zona defensiva, se la treu de sobre Argentina, la ve a buscar per intentar despenjar-la, la pilota ara sí que ha pitat falta al cercle central, l'aprofitarà Messi per dir-li a tots els seus companys que cap amunt, que la penja l'olla. Queda minut i mig, 90 segons. Extranyat. Messi que la penja, buscant ja el joc directe, surt Unai, surt Unai, surt Unai, l'engalta Unai, perfecte, i es venç a terra, tot i que no pot estar gaire, McAllister aprofita per dir-li alguna cosa a cau d'orella, no deu ser gaire maco el que li ha dit. Un minut perquè Espanya sigui campiona del món, ho va ser el 2010, aleshores també la pròrroga davant de Països Baixos, ho serà també el 2026 si és capaç de guardar la pilota un minutet, que és el que li queda al partit. La té Nico Williams, tocant enrere per Cucurella. Cucurella per la posició d'Eric Garcia, un dels molts culers a la gespa, un dels molts catalans a la gespa, un dels molts de la Masia a la gespa que celebraran que són campions del món. La pilota per Cucurella, 40 segons, Cucurella per Ferran, l'heroi de la final, l'heroi del Mundial, l'Iniesta del 2026. Ferran aguanta la pilota, se l'endú enrere, la pera Espanya, se l'endú Argentina, no hi ha hagut falta, sí, la pita, la pita, la pita, falta en camp propi. Pot ser la darrera acció de la final, pot ser la darrera acció de la pròrroga, la posarà en circulació el Dibu Martínez, tots cap a dalt a pujar a rematar, tots cap a baix a pujar a baixar a defensar, el Dibu, queden 15 segons, quins nervis, quin neguit a la banqueta espanyola, que no s'ho creu, demana encara falta, ha estat molt més enrere, serà la darrera, és aquesta o s'ha acabat, és aquesta o Espanya és campiona, la posa el Dibu, la penja, pilota al cor de l'àrea, no surt Unai, la pilota rebutjada, la guanya Ferran, la llunya Ferran, s'acaba, s'acaba, s'acaba, Espanya torna a ser campiona del món! Premia la millor proposta futbolística, premia una generació de futbolistes que estan grascant, i de quina manera, el futbol a casa nostra, premia la Masia, premia el Barça, premia els catalans que té, som majoria en aquesta selecció de la Fuente. Espanya és campiona del món, té un heroi, té un nom propi, igual que va segellar la final Andrés Iniesta a Sud-àfrica el 2010, amb aquell gol al minut 116. Avui l'heroi és un altre culer, és Ferran Torres, que també posa el seu segell, la seva signatura, amb el gol que en el minut 106 li dona la selecció espanyola, derrotant a l'Argentina de Messi, desfensa de l'actual campiona, el segon mundial de la seva història. Va campionar Espanya amb una base blaugrana el 2010, torna a campionar Espanya amb una base blaugrana i de la Masia el 2026. Ens acomiadem de Messi, segurament en el seu darrer partit mundialista, dient-li gràcies per tot el que ens ha donat, gràcies eternes per tot el que ens ha fet gaudir. Ha estat un plaer explicar-te Messi. Sempre podrem dir que jo vaig veure jugar Messi, però avui el que toca és posar en valor la selecció espanyola, que amb el gol de l'heroi Ferran Torres, agafant el relleu de l'heroi del 2010, Andrés Iniesta, celebra el cor del món, bategant a mil pulsacions, que és, per segona vegada a la història, campiona del món!
1: I un futbolista del Barça, Ferran Torres, es converteix en història del futbol espanyol, en llegenda de la selecció, amb un gol que ha sonat així al seu poble, a Foios. Foios ha embogit amb el gol de Ferran Torres al 105, després d'una assistència amb el cap de Nico Williams, amb cama esquerra, Ferran Torres, que ha fet un gran partit dels minuts que ha estat a sobre del terreny de joc, ha marcat el gol que li dona el segon mundial de la història. Espanya, ara mateix Ferran Torres a la gespa del MetLife de New Jersey, s'abraça amb el seleccionador, amb Luis de la Fuente, al minut 106. Ferran Torres ha marcat el gol de la victòria d'Espanya, el segon mundial de la selecció, el segon mundial amb gol blaugrana, el primer fa 16 anys, el 2010, d'Andrés Iniesta, el d'ara Ferran Torres, flaqui, que canvia, jo crec, la seva pròpia història.
3: Sense cap mena de dubte, igual que sempre recorda el gol d'Iniesta a Sud-àfrica, es recordarà sempre el gol de Ferran. Recordo una imatge de Ferran Torres a la fase de grups, va marcar un gol al límit del fora de joc, va entrar al VAR mentre el VAR revisava i ell anava dient per favor, per favor, per favor, que sigui gol, que sigui gol, que sigui gol, no necessitava marcar un gol. Doncs fixa't el que li tenia reservat el destí, ser l'heroi a la final del Mundial, ser l'Iniesta del 2026, així que evidentment canvia la vida de tots els jugadors de la selecció espanyola, canvia la vida de Lamine Yamal, que agafa el relleu ara ja oficialment de Leo Messi per liderar el futbol mundial en els propers anys, i canvia, i de quina manera, la vida de Ferran Torres, que sempre podrà dir que un gol seu a la final del Mundial va servir perquè Espanya fos campiona del món.
1: Està plorant Rodri a la gespa mentre veiem a la grada un tio amb gorra i barba blanca, que és Javier Bardem, ballant, celebrant la victòria de la selecció espanyola amb aquest gol de Ferran Torres. Messi assentat, trist a la gespa, la imatge que contrasta amb l'alegria de Luis de la Fuente, que continua escrivint també la història de la selecció espanyola amb aquest Mundial, que és un altre títol que aixecarà. Va guanyar l'Eurocopa, veiem imatges lletges de futbolistes argentins, com Paredes enfrontant-se a jugadors de la selecció espanyola, Eric García, també Gavi. Paredes, de fet, agraït a Gavi. És descomunal.
0: La, això és descomunal,
1: sí, hi haurà sanció a Paredes, suposo, sí, quan revisin les imatges. No?
5: Imagino.
1: Perquè ha tirat a Gavi al terra i li ha fotut un cop de mà a la cara.
5: Primer ha anat a per Eric,
1: Gavi ha anat a defensar Eric, a separar-los, i Paredes ha agredit a Gavi, per tant, entenc...
2: Quin mal perdre,
5: eh? No sorprèn. En Paredes no sorprèn. Tenia aquest Mundial, ja vam veure la que valia també contra Holanda en el seu moment i tot això.
1: Aviam, Flaqui, t'hem d'alliberar perquè puguis ja arribar a l'aeroport i per fi ja tornar a casa després de més de 40 o 50 dies fora?
3: No estaria malament, no estaria malament.
0: Suposo que demà de venir a fer el que t'hi jugues.
1: Posa el llacet, Flaqui, la cirereta d'una retransmissió que és històrica. T'hem tornat a escoltar en català, narrant el segon Mundial de la història d'Espanya, possiblement l'última final de Leo Messi, el llacet, i t'alliberem perquè puguis tornar a casa i abraçar la teva família.
3: Si vols, falsejo l'entrega de la Copa, eh? Ja l'ha ruixit al qual. I així queda per l'arxiu.
1: Tu manes, és que em preocupa que perdis l'avió i l'Estel m'assassini aquesta nit.
3: Deia que si volies la falsejava i la narrava. Com que al final l'aixecarà Rodri i seràs la imatge la que serà.
1: Vinga, va. Com que som la cadena sèrie, anem un pas per davant. Flaqui, la copa que està a punt de rebre el capità de la selecció espanyola, Rodri.
3: Arriba el moment, sí, que el que tots estàvem esperant. La selecció espanyola, que va campionar el 2010, aixecarà el cel del MetLife de Nova York la segona copa del món de la seva història. Una final lluitada, una final guanyada amb mereixement, aniquilant Argentina, que ni tan sols ha rematat a porteria fins que s'ha vist per darrere el marcador. I aquí s'acaba la cerimònia, s'han entregat ja totes les medalles, arriba el moment d'entregar la copa, apareix el capità Rodri, la rep Rodri, l'aixeca al cel de Nova Jersey, sí, la selecció espanyola, sí, celebra el seu segon Mundial. Si el Mundial del 2010 va ser el d'Iniesta, el del 26 ha estat el del gol de Ferran, en una final en què Espanya, celebrant aquesta Copa del Món que aixeca el cel, ha derrotat a l'actual campiona i posa oficialitat ja al canvi de terç, al relleu generacional del futbol mundial, fins ara dominat, pressat i present per l'etern Leo Messi, que ara li entrega testimoni al beneït peu esquerre de Lamine Yamal, que als seus 19 anys i 6 dies ja té el Mundial, ja té l'Eurocopa, ja té títols, un palmarès envejable, i inicia avui també la seva era. Ho celebra la gespa a la selecció espanyola, l'aixecada del capità Rodri, l'Espanya de Lamine, de la Masia, del Barça i tants catalans, celebra el MetLife, que és campiona del món.
1: Aquí en aquesta ràdio, el Flaqui és el puto amo. Lluís, bon viatge de tornada. Una abraçada molt forta.
3: Família, que m'esteu escoltant, torno cap a casa.
7: No, crida els nens, no.
2: Gràcies per l'esforç. Agafa't una setmaneta de descans merescuda i torna.
7: Una,
3: Una setmaneta, sí, sí. Jordi.
1: Una abraçada, Flaqui. El millor saps que és, Jordi, que aquí a 50 anys aquesta narració del Flaqui serà recordada com el moment en què Espanya va aixecar el seu segon Mundial i divertida. Igual que anem recordant aquella primera locució de Ràdio Barcelona, que és falsa! Que la vam gravar anys després!
8: Això es podia dir?
1: I repetint aquella primera gravació de Ràdio Barcelona fa no sé quants anys, fa 100 i pico anys!
2: No es podia dir, però... Ai, com el Xequi Ferran! Mira que te fa un gest de Ferran, el Xequi Ferran! Bueno, ja ho editarem.
1: Anem al Casino Barcelona. Cristóbal, suposo que festa a la Sala Cotton.
9: Doncs a rebentar, això és una autèntica festa, i si el Flaqui narra una entrega de copa que no existeix, a mi, si em permeteu, jo tinc dos micros ara mateix, el de la ràdio en directe i el de la sala, i vaig a fer un Pepe Reina. Camarero!
1: Cristóbal, perquè parla l'heroi de la final, Ferran Torres, a Teledeport. L'escoltem en directe, el que t'hi jugues. Ferran Torres, parlant sobre el gol que ha donat el títol a la selecció espanyola, amb una bandera al coll. L'heroi d'aquesta final, al minut 106, amb la cama esquerra, rebentat la xarxa de la porteria argentina. Ferran Torres, visiblement emocionat, encara a la gespa del MetLife Stadium de New Jersey. Un gol que li canvia la vida, un gol que dona el segon mundial a Espanya, un gol que és història. Escoltem a Ferran Torres.
10: Pues cuando tienes hambre, sí, sí. Todas las finales son difíciles. En el equipo contrario siempre entras en nerviosismo, pero al final nosotros siempre hemos dependido de nosotros, de plantear nuestro fútbol, y creo que hoy lo hemos demostrado una vez más.
11: Esa misma idea te la extrapolo a ti. Mira que habías buscado el gol, te habían anulado uno, hoy te han anulado otro, lo habías rozado. ¿Qué se siente? ¿Qué liberación se siente al marcar ese gol tan importante?
10: Bueno, al final una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que, como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir, y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
11: Teníamos el gol de Iniesta, ahora tenemos también el gol de Ferran. Vas a ser querido para siempre, Ferran. Enhorabuena, a disfrutarlo.
10: Muchas gracias.
1: Doncs les paraules de Ferran Torres. Pues... Cristo, tornem a la Sala Cotton del Casino Barcelona. Hem viscut tot el Mundial a la cadena SER. Suposo que la gent contenta i alegre.
9: Avui no marxa.
1: El gol de Ferran Torres. Es queda tothom,
9: habitualment, no? Quan pitaven al final del partit, aquí la gent sortia corrents. Avui crec que la nit serà molt llarga. Els que treballeu demà, que sou la immensa majoria, arribareu amb molta son, necessitareu molt cafè. Tinc el Gonzalo aquí absolutament eufòric. El Tio Faja, doncs, molt trist per Leo Messi. Jo crec que tots els culers estem contents, perquè molts jugadors del Barça són campions del món. El Baby Barça és campió del món.
1: Espera un moment, aguanta, Cristóbal, perquè van passant els protagonistes pels micròfons de la tele, en aquest cas de Televisió Espanyola. Escoltem el seleccionador, a Luis de la Fuente.
11: Funcione y de sus frutos.
12: Especialmente mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos, grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional, y especialmente orgullo, porque de verdad, haberles acompañado en este recorrido, este trayecto, para mí es un honor.
11: Le veo tan entero, tan cabal siempre, a mí se me están saltando las lágrimas de la emoción, no sé cómo está usted por dentro.
12: No quiero, te cuento, no, porque te voy a dar pena. No, pues estoy ahora sí estoy muy emocionado. Después de haber echado la vista atrás, pensando en ellos, hemos hablado mucho con los jugadores. Mister, me decían, hemos ganado todo, todo. Y eso es maravilloso, con una generación de futbolistas, vuelvo a decir una y otra vez, que son un ejemplo para el deporte español, para la juventud española, para España. Juntos somos más fuertes, eso no le quepa duda a nadie.
11: El partido, en lo futbolístico, más o menos como se esperaba, pero quizás más todavía. España, 20 ataques por tan solo uno de Argentina, han vuelto a minimizar a todo un campeón del mundo hasta hoy, con Messi en el césped.
12: Sí, creo que el partido se tenía que haber decantado
8: bastante antes. Las grandes intervenciones de Dibu han impedido que el partido se ganara antes, nos pusiéramos por delante en el marcador con más solvencia, pero esto es una final de un campeonato del mundo y incluso con 10 al final tienes que sufrir, pero como nos gusta sufrir, pues ahí hemos estado demostrando otra vez que estamos preparados para todo.
11: Sufriendo sabe mejor, míster, enhorabuena.
1: Les paraules de Luis de la Fuente abans de tornar al casino, abans de connectar amb el Santi Ovalle, que està a dintre del MetLife Stadium de Nova Jersey. Hem alliberat el Flaqui, però es queda el Santi Ovalle. Una última reflexió de José Mari Vaquero, ara que hem escoltat a Luis de la Fuente. Començàvem aquesta retransmissió amb tu reivindicant el paper del seleccionador i lo important que és tenir una persona que aporti sentit comú, que sàpigui gestionar un grup i que, tot i que sigui, diguem-ne, no un tio massa mediàtic, s'ha de reconèixer i s'ha de reivindicar també que Luis de la Fuente ha agafat una selecció i l'ha fet campiona d'Europa i ara del món, Vaquero.
4: No, la veritat és que va anar de... Ell va començar abans del Mundial. Ell va començar amb una llista on molts jugadors que estaven o venien de diferents lesions. Va ser una aposta molt arriscada i la veritat és que jo tinc la sensació que, per una banda, ell va prendre aquesta decisió perquè sabia que el grup acceptaria aquests jugadors com part d'una solució, entens? És a dir, que a vegades, si tu no tens el compromís del grup, és difícil entendre, escolta, aquest ve que porta 3 mesos sense jugar, aquest tal, tal, tal, i aleshores jo crec que ell té coneixement exacte de quina és la

0: del grup, i aleshores la veritat és que jo crec que molt merescut. Chapó a los jugadors, chapó a l'entrenador, que fins i tot un que nosaltres pensem que és de los millors del món, com Pedri, va prendre la decisió fa tres partits de deixar-lo fora, i això no és fàcil, i ho va fer, i ho va fer amb personalitat.
1: Excepte que estan ensenyant ara les estadístiques, 20 ocasions de gol Espanya, 2 Argentina, 12 rematades entre els tres pals d'Espanya, cap d'Argentina, 9 corners Espanya, 4 Argentina. Vull dir, és que el domini d'Espanya ha estat absolut aplastant.
2: Molt, molt superior.
1: José Mari Vaquero, gràcies. T'alliberem perquè també puguis gaudir d'aquest títol amb la família, amb la Flor. I li fas un petó i una abraçada ben forta de part nostra.
0: Adéu, bona nit a tots.
3: Una abraçada.
1: Bona nit. Tornem ràpidament al casino per tancar la connexió. Cristóbal, amb tots els oients que han viscut aquesta final, amb la cadena SER.
4: Doncs sí, m'agafes aquí ara repartint entrades, els que han encertat la porra, els que han encertat el golejador. No hi havia gaire confiança en Ferran Torres, ho he de dir, hi havia molts Oyarzabals, molts Lamín, però no Ferran Torres. Estic aquí amb una taula de 4-4 que crec que aquesta nit sortiran a rebentar-ho tot i de festa. M'equivoco o no m'equivoco?
5: No t'equivoques, ens veurem mínim dos copes.
4: Dues.
5: Ja saps per què, no?
4: Clar, home, els dos mundials, no?
5: Mínim dos.
1: Mínim dos.
4: Aviam, on anireu, aviam?
6: Pues no ho sabem, per Aribau, por ahí, on hi ha...
4: Tuset, no, Tuset.
6: Sí, Tuset, també, per aquí, pel poble.
4: Peteo, fiesta, juerga.
6: On ens donguin dos.
4: Te veieu demà o no?
6: No.
4: Ah, no!
0: Ja sí.
4: Ah, tu sí.
5: Sí, però no s'enteri el meu jefe,
4: Ah, vale. Vinga. Aviam, anem ràpidament, sí que aquí tenim un problema. José Mari, tírame la cinto. Tírame el We Are The Champions. Vale, aviam, tinc el Gonzalo, que és campió del món. Que ho faga, no te vayas. No, espera, aviam. Gonzalo, tu vols parlar amb el tio Faja. Ha sigut durant tot el Mundial el teu company, ha anat en contra teva i ara ets campió del món.
7: El tio Faja ha sigut de Cabo Verde, d'Aràbia, de Portugal, de França, de tothom menys d'Espanya, i ha menjat cada partit, cada dia aquí al casino. Que te den!
4: A la cara!
7: We are the champions! Que te den, tio Faja! Eres un gafe! Fuera! El año que viene te quiero en el Barça. Va a perder todo.
8: Si será maravilloso el balompié que ha ganado el Mundial con un gol del Barcelona, un fulano con la mano vendada. Maravilloso, maravilloso.
1: Ai, vale. Sempre dispara.
4: Ha sigut una experiència.
7: Sí, que, i lo queríais echar.
4: Sí, deixa'm afegir, i aprofito, sí, que ho estic fent en antena, per donar les gràcies a tots els que heu vingut al casino. Moltes gràcies. Ha sigut meravellós viure el Mundial amb tots vosaltres. Ens veiem d'aquí 4 anys. D'aquí 4 anys tornarem aquí. Perquè ens recorda, Xique, que quan ens va eliminar el Marroc estàvem aquí. Gonzalo, totalment embogit. I la gent amb moltes ganes de festa. A sobre estem al casino, costat de discoteques. Barcelona està com està. I la festa i la nit serà molt i molt llarga, perquè Espanya és campiona del món.
1: Aguanta 20 minutets, que en una estona estic allà. Una abraçada. Recordo a tota la gent, gràcies també al casino per confiar en SER Catalunya i als oients que ens han acompanyat durant tot aquest Mundial. A New Jersey, al MetLife Stadium, Santi Ovalle, què tal, com estàs?
9: Què tal? Bona tarda a tothom. Amb dues estrelles al pit ja estan els jugadors d'Espanya i de l'Argentina ara mateix sobre el terreny de joc. Els d'Argentina mirant-s'ho, els d'Espanya celebrant, a punt de començar aquesta cerimònia de l'entrega de la Copa del Món.
1: Nosaltres ja l'hem narrat, El Flac, i en rigorós directe s'ha avançat. Som la cadena SER, anem un pas per davant i hem explicat com Rodri aixecava la Copa. Escolta'm, ens explicaves abans del partit que pel que anaves veient, la proporció d'aficionats seria un 85-15 Argentina-Espanya. Ho has vist així? I quina és la fotografia a la grada del MetLife Stadium ara mateix?
9: Sí, o 90-10. Ara comencen els argentins a intentar sortir. Hi ha molta mesura de seguretat i hi haurà 10.000 espanyols, però que estan fent festa grossa aquí esperant doncs a veure com Espanya torna a aixecar la Copa. La veritat és que no han sonat menys del que jo m'esperava. Els argentins s'han animat a moments puntuals i després, quan Espanya ha marcat el gol de Ferran Torres, doncs ja ha estat un esclat d'alegria de la fúria espanyola, que és la penya principal de la selecció, i continua la festa allà a la zona alta, a l'esquerra de la posició de la cadena SER.
1: Ara se farà entrega del

0: El trofeu, hi ha alguna actuació o alguna altra cosa prevista?
1: Més?
2: Juraria que no, juraria que no. El que sí sé és que Ferran és l'MVP de la final.
0: Ferran MVP Cubarsí, oficial de la final.
2: Sí, Cubarsí, millor jugador jove del torneig. Unai Simón, millor porter. Sí. I Rodri, millor jugador del Mundial. MVP del Mundial, Rodrigo, el capità d'Espanya.
0: Per tant, MVP de la final, Ferran Torres... Sí. MVP del Mundial, Rodri, millor futbolista sí. jove del Mundial, Cubarsí, i millor sí. porter, Unai Simón.
2: Clavat.
0: Per cert, tu que estaves a la retransmissió del Carrusel, què ha dit Iturral de González sobre el gol anul·lat a Nico Williams?
2: Que era gol, que ens han tangat. Bàsicament és el que ha dit Iturralde, que xiula la falta la primera sobre Otamendi.
0: Sí, una trepitjada de Merino Otamendi, justet, hem dit nosaltres.
2: Iturralde ha dit que no, i tothom hem coincidit que, que no, que era un gol guindat i que l'expulsió d'Enzo, doncs, lògicament, era encertada.
0: I quina és la sensació que ha deixat aquesta Argentina de Messi en la gent?
2: Que no han fet absolutament res, que era... s'han dedicat a defensar tot el partit, no han creat oportunitats de gol més que la de Senesi al tram final, que la veritat, ens hem cagat tots amb aquella oportunitat, però que Espanya ha estat molt superior, sense fer un joc brillant, però ha portat doncs, la batuta del partit en tot moment i ha estat molt millor Espanya que l'Argentina i és justa guanyadora.
0: Santi, aviam, molt ràpidament, que sé que tindrem temps de parlar i d'escoltar les teves joies radiofòniques en forma de contracròniques, però alguna cosa que puguis explicar que no sapiguem, no haguem escoltat, sobre el que has viscut en aquests 40 dies llargs a Estats Units, al Mundial?
3: Que sigui picarona.
2: De tot el Mundial? No sé, és que ho he anat explicant tal com rajava tot el d'això.
1: Demà deixo una crònica.
4: Jordi t'està demanant alguna cosa.
3: Algo picaró, algo picaró.
1: Demà una crònica llarga, Santi, per demà.
2: No.
0: Aguanta un moment, Santi, aguanta un moment, perquè parla Scaloni i l'escoltem a Teledeport en directe.
5: Tengo un montón de cosas para decir de cómo hemos llegado acá, pero no... Ya vale la pena, agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y... Y han competido hasta el final, han sido mejores, eso es la verdad, pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de con lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá. Tenemos que darle una validez enorme porque cuesta un montón. Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota. Estamos demostrando hoy que sabemos perder. El partido lo perdimos y asumimos las cosas, pero no por eso vamos a dejar de acordarnos de todo lo que hicimos para llegar acá. Así que nada, agradecer a la gente, a mis jugadores y al país, decirle que dimos todo. Hemos llegado en un momento muy, muy justo, es la realidad y bueno. Pero si dejan todo como lo dejaron hoy, es un gran ejemplo para nuestra gente, para nuestro país y sobre todo que se pierde y hay que levantarse otra vez, esa que no hay otra.
6: Dicen que los segundos nadie se acuerda, pero vos sabés que a ustedes los van a querer recibir igual que si hubieran sido campeones del mundo hoy, ¿no?
5: Bueno, yo sí que me acuerdo de los segundos, porque cuesta un montón llegar hasta acá y creo que hay que darle una validez enorme, lógico que nos gustaría haber ganado, pero... nada, agradecimiento, es la única palabra que tengo y tristeza, lógico, pero cuando dejas todo así, después se puede jugar bien o mal, pero cuando dejas todo así es muy difícil reprochar algo, es muy difícil.
6: Gracias.
0: Són les paraules de Scaloni mentre ensenyaven a les imatges a Lautaro Martínez, que clar, tenint en compte a més que portava 3 gols en aquest Mundial i havia marcat el que classificava la seva selecció per a la final, sorprèn que no hagi tingut ni un sol minut. Ni als 90 reglamentaris, ni després a la pròrroga. En fi, ara ho comentarem amb el Jordi Ferrón, també amb el Jordi Martí, el Nil Solà, l'Anna Paleta, que continuem a l'especial que t'hi jugues final del Mundial, amb el Santi Ovalle des dels Estats Units. Ens estaves explicant, Santi.
2: No, la veritat és moltes coses. Hauria de fer memòria, però sé que l'equip de la cadena SER segueix les mateixes càbales sempre, menjar el mateix joc, per exemple, entrar sempre els mateixos junts a l'estadi, de la mateixa forma, etc. He fet un gran amic en aquest Mundial, que no me l'hauria esperat mai, Thibaut Courtois. Fins a 4 vegades m'ha atès Thibaut Courtois d'una manera meravellosa, atenta, i li agraeixo al porter del Real Madrid, a Thibaut Courtois, que m'hagi atès tantes vegades, i de la selecció espanyola i dels jugadors del Barça que ens interessa, doncs jo us ho he vingut explicant, però l'expedició és tremenda i tenim aquí a mig Barça. És a dir, hi ha tanta gent del Barça en aquesta selecció que pràcticament celebrar aquest títol d'Espanya, ho diem aquí, Ser Catalunya, és com celebrar un títol del Barça.
0: És que ha acabat amb els dos centrals del Barça, Eric García i Pau Cubarsí, amb un migcampista Pedri, amb dos davanters, Lamine i Ferran.
7: I molt bé, Eric, l'estona que ha sortit, que era un poquito volado.
0: Estem veient ara mateix com Sergio Ramos situa la Copa, el trofeu de campions del món a la gespa, prèvia que la reculli el capità de la selecció, Rodri, millor jugador del torneig. Què deia, Santi?
1: Crec que dic fins ara, estimats.
0: Ah, sí, fins ara,
7: estimats. La copa és preciosa, eh?
0: Sí,
7: és maquíssima.
1: És
0: molt bonica. Insistim, com a curiositat, està feta d'or massís de 18 quilats, medeix 37 centímetres, pesa 6 quilos 100 grams, valorada, oscil·la en funció del preu del metall, de l'or i tal, entre, bueno, sobre els 250.000 euros. El trofeu és el més car de tots els que s'entreguen al món del futbol i va ser dissenyada per Silvio Gazzaniga, un joier italià, pel 1974. Ara la gespa, el president dels Estats Units, Donald Trump, el president de la FIFA, Gianni Infantino, s'apropen ja a la zona on hi ha l'escenari, al mig del camp, per començar la cerimònia d'entrega d'aquest trofeu, d'aquest Mundial que acredita Espanya com a campiona del món. Una retransmissió que hem viscut amb la narració del Flaqui. Aquí ja hem alliberat perquè ha de tornar cap a casa, agafar un avió en breu. Una final llarga, amb pròrroga, intensa, on Espanya ha merescut guanyar. I al final, amb un altre 1-0, igual que fa 16 anys a Sud-àfrica, aconsegueix ser campiona del món, Jordi.
7: Jo crec que ha sigut la justa vencedora, la que ha sigut, la que ha intentat fer mèrits per aconseguir la victòria. M'agradaria saber, suposo que ho sabrem en els dies, a què referia Scaloni, no? Amb les coses que, sí, que han arribat tan justet, no? Si referia a viatges, entrenaments, a alguna cosa encara no sabem, però crec que Espanya ha anat de menys a més i ha sigut, és que ha sigut molt superior. I Argentina ha tingut 10 minutets en cada partit, que amb la màgia de Messi l'ha fet arribar fins on ha arribat, que jo crec que està per sobre com esperàvem. Però crec que Espanya ha sigut justa campiona.
0: Per cert, una curiositat que m'apunta la Marina Fernández, directora del Aquí Catalunya, molt futbolera, Jordi, l'hauríem de fitxar per alguna tertúlia del que t'hi jugues.
8: Molt futbolera, certament.
0: Una curiositat, que Ferran Torres marca el gol que dona el Mundial a Espanya amb la mateixa edat que tenia Iniesta quan va fer el de Sud-àfrica. Ostres. 26 anys. Ja, 26 anys tenia Andrés Iniesta al 2010, 26 anys té Ferran Torres ara al 2026.
1: Dada que explicarem demà aquí a Catalunya, que repassarem.
7: Nil, no parlava del número 6, l'entrenador de Portugal, amb molta insistència, del 2026, que s'arribava. Jo crec que havia recalcat molt el número 6, perquè es va dir, i l'ha marcat Merino, que és el 6. Anem a mirar aquest...
1: Pot haver-hi... El que està clar sí que és que jo crec que és un gol, Jordi, que canvia completament el futur de Ferran Torres. És a dir, és un abans i un després.
7: Canvia el seu futur personal.
1: Futur personal, jo dic.
7: Però jo crec que en les intencions del Barça jo crec que no haurien de canviar. Igual que no hauria de canviar l'interès per Julián Álvarez, crec que el gol, al revés,
0: però ara què fas? Ferran Torres acaba de marcar el gol que dona el Mundial a Espanya.
7: El vens més car, no? Tu creus que pot ser el nou de... No toca avui, però és el nou que pot ser del Barça?
0: Però serà difícil explicar-li a la gent que tu fitxes, m'ho invento, a Ferran... perdona, a Julián Álvarez per 130 milions d'euros i vens a Ferran per 50.
7: Bueno, jo crec que molta gent...
1: Si vens a Ferran has de comprar un altre, també.
7: Exacte.
8: Però és que, a més a més, avui ha marcat un gol que decideix un Mundial. Esclar, és que els escenaris també són molt importants. Els escenaris són molt importants.
1: I és el moment de negociar.
8: Ara, jo celebro que un futbolista com Ferran, de l'adversitat, hagi fet força de voluntat. Perquè certament se l'ha criticat. Després cadascú es refugia en les seves pròpies idees interiors i la seva espiritualitat. Ell ha citat per dos cops Déu. Jo celebro molt que s'hagi retrobat amb el seu destí i que pugui estar reconfortat amb el seu destí. És un exemple per tots plegats, aquestes persones, perquè algú ha dit a la transmissió, o tu o el Vaquero han dit, minut 66, i ha entrat molt bé. Ferran ha entrat molt bé. I quan Ferran comença bé, la confiança, l'autoestima li creix.
7: Mira.
8: Ara, això és tremendo.
0: Hem escoltat a la megafonia de l'estadi del MetLife de New Jersey. Li entreguen el premi al millor jugador del Mundial, millor jugador jove del Mundial a Pau Cubarsí, que ara s'abraça el president de la Federació Espanyola, Rafael Louzán.
7: No l'ha donat molta bola a Trump, no?
0: Ni al rei, però a Trump.
8: A Trump li ha fet una situació sequeta.
7: Sí, molt sequeta, veritat.
0: Sí, és veritat. Deixa'm anar al fòrum, pantalla gegant, l'hem seguit amb el Martí Juncà. Quina és la fotografia a les 12:30 de la nit, Martí?
9: Bon dia, sí que doncs aquí bon es mou ningú. Bon dia, sí que se m'escolta?
0: Sí, perfectament, però bon dia, són les 12:30.
8: Bon vespre.
9: Bueno, jo és que sempre dic bon dia, siguin les 12:30, siguin les 5 de la tarda o les 10 del matí. Bé, doncs aquí no es mou ningú, tothom expectant ara mentre es recull Cubarsí el premi al millor jugador jove, tothom esperant que s'entregui la Copa del Món, molta gent, moltes veus, i aquí algú que avui abans de sortir de casa ha mirat a l'armari i ha dit: avui em posaré la samarreta de Ferran Torres, i ha marcat el gol de la final Ferran Torres.
10: Correcte, ha marcat, i volia dir que tant de bo es quedi al Barça, per mi em serà molt bon jugador, i ha que dir que els meus jugadors del Mundial han sigut tots al Barça, inclús Messi també, que va ser un dels millors al Barça.
9: I quines són les primeres sensacions després de ser campions?
10: Doncs la veritat que no tinc paraules, per mi és molt temps que he estat esperant això, des que era ben petit, que vaig veure el Mundial amb 3 anys, que no me'n recordo quasi, i ara poder viure-ho amb 19 anys, estic molt orgullós d'aquest equip.
9: Perquè també més veus, també primeres sensacions al ser campió del món, segurament primera final que podràs tenir un record més sòlid, no?
10: Increïble, increïble, la veritat és que poder viure aquesta experiència amb els teus amics, la teva família, les persones que sents que són que et fan bé, no, per tu, la veritat que poder veure això jo diria que és inolvidable, la veritat.
9: Doncs ja ho veieu, molta emoció aquí a la pantalla del parc del fòrum, i atents doncs ara que d'aquí uns minuts es faci l'entrega de la Copa del Món a la selecció espanyola.
0: Doncs aquesta és la fotografia a la pantalla gegant que l'Ajuntament de Barcelona ha instal·lat al parc del fòrum, mentre al MetLife Stadium de New Jersey li han entregat primer el trofeu al millor futbolista jove del Mundial a Pau Cubarsí, i ara li entreguen el de millor jugador MVP del Mundial a Rodri, que ja va guanyar la pilota d'or i ara guanya el premi al millor futbolista del Mundial, un Rodri que ha anat clarament de menys a més.
7: Quin Mundial ha fet Rodri, espectacular, i mira que van haver-hi pals el primer partit, sobretot quan va acabar el primer partit, que perquè jugava, no, estava Zubimendi i tal, però ostres, és que s'ha fet amb el mig del camp, ha sigut clau.
8: Però mira una cosa, això, Jordi, quan van sortir els primers dubtes, sí, i la gent comparava la versió de Rodri, aquesta, sí, amb la de l'Eurocopa, quan sí, va començar, sí, sí, el Mundial, De La Fuente ho va tallar d'arrel.
7: Sí, sí, totalment.
8: Jo trobo que aquí també hi ha hagut, per part de De La Fuente, és cert que s'ha trobat amb una generació formidable, una fornada formidable, en el que hi trobaríem futbolistes que estan, sí, entre els tres millors del món.
7: Sí, sí, sí.
8: Pedri, Rodri, els que tu... Lamine... Però després aquest home ha sigut fidel a una idea,
7: totalment,
8: una idea ambiciosa, i aquest punt de confiança i de família. Mira, Messi. Messi és una d'altres imatges que deixa... Sí. És una d'altres imatges que
0: sí,
8: deixa...
0: Sí, ara hi ha el passadís final de la selecció espanyola, sí, a l'Argentina, que pujarà a recollir la medalla que els acredita com a sotscampions del món, encapçalats per un Messi que ara rep la medalla de mans de Donald Trump. Tampoc li fa massa cas.
7: No.
0: Ja el va visitar amb Inter Miami.
7: Sí.
0: Suposo que amb això ja n'hi ha prou. S'abraça el Chiqui Tapia, president de la AFA, Leo Messi, i els jugadors argentins que ara se saluden esportivament amb els de la selecció espanyola. La gespa del estadi de New Jersey. Espanya alçarà la Copa de Campiona del Món i els jugadors rebran un anell. És novetat,
7: sí,
0: és un, sí, una picadeta d'ull a l'esport americà, perquè donen anells allà, sí, quan ets, sí, campió. Es faran 2026 còpies numerades.
8: L'edició limitada. Clar.
0: 30 són per als integrants de la selecció espanyola,
7: sí,
0: i les altres es comercialitzaran.
8: Dinerons.
7: Ah, vale.
0: 30 són per als integrants de la selecció espanyola, les altres es comercialitzaran. Avui crec que entreguen només la del capità, Rodri, i les altres s'entregaran quan s'hagin pogut personalitzar amb el nom i la data de tots els jugadors, no, Nil?
1: Sí, així és. A més, també depenent també de la talla. Dins d'aquesta selecció hi ha un futbolista que també avui ha fet història, que és Àlex Baena. És el primer jugador de la història en aconseguir...
8: Ja veu que estic,
0: Ara està plorant, Messi?
1: Sí, Messi plorant.
0: Imatge, trenca el cor aquesta imatge de Messi, ara mateix. Mirant a l'afició argentina, Leo Messi plorant. Plorant desconsoladament, Messi.
7: La de despedida, no, Jordi?
0: Sí, i ha aguantat, perquè l'estem veient plorant ara. És la primera vegada que ha trencat a plorar Messi quan ha rebut la medalla de sotscampió i està mirant a la grada, l'afició argentina que està a New Jersey, un Messi que s'ha trencat a plorar. Perdona, Nil, deies de Baena.
1: Àlex Baena és el primer jugador de la història en aconseguir Eurocopa, Jocs Olímpics i Mundial de manera consecutiva. No havia fet ningú, hauria pogut fer Pau Cubarsí, però no va anar, i tampoc hi havia Eric a la Euro. Per tant, Àlex Baena, el primer jugador que aconsegueix la triple corona.
8: Jo crec que, bueno, ell s'emociona perquè Argentina està en aquesta final gràcies a ell.
1: Sí,
8: que ha sigut molt generós també amb la seva selecció del seu país, perquè segons com, després de Qatar, dius, mira, saps què, jo he tancat la ferida.
1: Doncs sí. I després del que va haver de patir, perquè li agraïssin realment el que era en el seu país quan aquí el Barça...
7: Igualment ha fet un gran Mundial. Sí. Jo crec que no ha sigut el millor jugador del Mundial perquè avui ha estat totalment desaparegut com la seva selecció. A la mínima que hagués fet alguna coseta...
0: Escolta'm, en directe durat, el so del MetLife Stadium. And the champions of the world for a second time, Spain! Campiona per segona vegada, Espanya, i ara els jugadors pujaran a recollir la medalla, l'anell. Suposo que hi haurà medalla i anell, no? Perquè una cosa no hauria d'eliminar a l'altra, que sí que és tradició al món del futbol, la medalla. Recollirà també, o alçarà Rodri, el trofeu de campions. En una nit històrica per al futbol espanyol, històrica per al futbol mundial, d'una selecció, Jordi, que crec... És just reconèixer o ha estat la millor del Mundial.
7: Sí, totalment. Per la suficiència que tenia defensivament, un gol, em sembla, en 8 partits, Nil, no? En 9? Sí. Només un gol en contra. I a part, l'equip que més proposava en atac, amb un joc vistós, amb un joc associatiu... Jo crec que la gent ha disfrutat veient Espanya. Fins i tot avui, que era un partit trebat, Espanya era l'única que estava a jugar.
1: De menys a més, jo crec, i amb les semifinals com a punt.
7: La semifinal va ser un meneo bestial, una França que semblava imparable. I jo crec que sí, jo està vencedora.
1: I un Eric García també, que ha debutat no només en aquest Mundial, sinó que ha debutat en un Mundial. Perquè l'anterior va anar convocat i no va jugar cap minut. Per tant, que ha acabat també...
7: És molt difícil sortir sense jugar de defensa en un partit on has de mantenir porteria zero des de la banqueta. I ho ha fet fantàstic.
0: Està recollint ara la medalla Ferran Torres. Saluda Donald Trump, que és qui penja les medalles al coll de tots els jugadors. I van saludant. Gavi ara és qui recull la medalla, que l'acredita com a campió. Li pot donar...
7: Gavi.
0: A Donald Trump Gavi li ha fotut una hòstia de la panxa, a Donald Trump, Gavi.
7: Gavi té les seves cosetes, sí.
8: Jo crec que a Trump això no li feia mai ningú.
7: No.
8: I a l'últim que li ha fet...
0: Només li ha faltat fer-li... Vamos, Donald!
8: A l'últim que li ha fet està esquartarà.
1: Va desaparèixer l'endemà. Que Pedro Porro que li fa.
8: Escolta, al final, clar, ara... Ai. Si recuadrem... És per recuadrar-ho, eh? Però si recuadrem l'impacte Barça i la Masia, ens queda que hem vist 9 jugadors formats a la Masia, que hem vist com el Barça tancava el partit amb 5 titulars del Futbol Club Barcelona i que Cubarsí li ha donat el premi...
1: I el gol de Ferran.
7: No, és increïble.
8: Ah, per cert, i la forma de jugar és la que és, eh?
7: Exacte, que no s'oblidem d'això, eh? Que després
8: ja connectes amb el Bosque i vas connectant, eh?
7: Exacte, que després ens la critiquen i no sé què,
8: i veuran...
7: Gent dirà que avui Argentina antifútbol, Argentina antifútbol.
8: Aquí hi ha gent que diu que els passes, hi ha molts companys,
7: sí.
8: És que és de los passes. Perdona, avui han sigut 800.
0: Deixa'm mirar un moment, aviam, la Minya Mal com saluda Donald Trump, eh?
1: Jo tinc un altre, Borja Iglesias.
0: Aviam Donald Trump i la Minya Mal. El saluda, li penja la medalla i poca cosa més.
7: Ni puto casa, no?
1: Borja Iglesias també s'ha de veure bé amb què fa.
0: Ara el rei, Felip VI, abraça Lamine Yamal, també ho fa el president de la federació, Rafael Louzán, un Lamil, Yamal, el seu germà Keine,
1: és un boníssim,
0: adoro aquest nen, com tothom, adorem a
7: Keine,
0: per la seva simpatia, la seva naturalitat, m'encanta. Van passant, ara és Marc Cucurella, Unai Simón, van passant tots els jugadors que reben la medalla. Estàvem parlant dels jugadors del Barça, revaloritzats en aquest Mundial, cas de Pau Cubarsí, que tampoc ho necessitava, però clar, és un impuls tremendo, amb 19 anys ser nomenat millor futbolista jove del món, i podria ser perfectament el millor jugador del Mundial.
7: Sí, no ho necessitava els culers, però ha tingut moltíssimes crítiques a nivell estatal.
0: Deixa'm anar a Foios, perquè allà és on segurament més contents estan per la... sí, aviam, deixeu-me situar. Ara mateix, Borja Iglesias. És que ni l'ha saludat, Donald Trump.
7: Ni l'ha mirat.
0: Jo crec que ha esperat
7: a que li donguessin, que li toquessin Infantino per posar la medalla per poder saltar-se el saludo a Trump,
0: Sí, perquè es van alternant Donald Trump i Gianni Infantino, es van alternant a l'hora de posar les medalles. Ara, per exemple, Gianni Infantino la posa al seleccionador, a Luis de la Fuente, a Borja Iglesias li ha posat Gianni Infantino i ha saludat a Donald Trump, però sense mirar-lo.
7: Sense mirar-lo.
0: Segur que serà una imatge que podreu veure, a part d'escoltar-la ara, com us expliquem a la ràdio. Deixeu-me anar, com us deia, Foios, hem escoltat la reacció de la gent quan Ferran Torres ha marcat el gol que dona Espanya com a campiona del món. Inés Miró, què tal?
11: Hola, què tal? Bona vespre. Bona nit.
0: Bona nit. Suposo que alegria màxima, Foios, no? Ara mateix deu ser el poble més feliç del món.
11: Alegria màxima, però és que el poble pot caure sencer. Vull dir, ha marcat Ferran, ha sigut una locura, la gent ha començat a tirar les cadires per l'aire, la gent tirant-se a la plaça, pel sol, els xiquets cridant com a bojos, xiquets majors, ha sigut una locura. Després, com no pot ser d'altra manera, aquí a València, petardos, mascletà, perquè aquí si hem de celebrar, es celebra amb molt de ruïdor.
0: Perquè quanta gent hi havia concentrada per seguir el partit en directe, a Foios?
11: Pues anava a dir que estava el poble sencer, que són vora 7.000, però hòstia, seria mentida. Però vamos, però 1.000 persones ens han dit que alrededor de 1.000 persones ja ara està arribant molta gent que no ha vist així el partit i està arribant-se a la plaça per veure el moment d'alçar el trofeu al cel.
0: Inés, Miró, una abraçada, gràcies, a gaudir de la nit i felicitats.
11: Re, moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Ara mateix Rodi aixeca la Copa de Campions del Món.